0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: T'estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esborany, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat 3 vehicles. També han afectat 2 parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivenda. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido.

0: En el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías, de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
1: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
1: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen al veïnat.
3: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
4: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
1: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats al procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
7: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que al seu dia van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
6: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'uns fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
6: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
6: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
6: Hi ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a la urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
12: En tenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
11: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
13: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
11: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
6: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra
15: parcs, piscines i sobretot refugis climàtics amb aire condicionat.
16: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
17: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entres aquí ya cambia tu cuerpo ya.
15: El escalfamiento global, los 40 graus y las nits tórrides, que fa només unas décadas eran excepción, se están tornando norma.
6: El temps. Amb la Gemma Puig.
18: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa, no costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
6: Trescat Info. Trescat Info. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
19: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
6: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
20: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
6: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
21: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
6: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
0: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
6: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
2: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
6: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
20: 3CAT Info.
6: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
22: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
6: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
23: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
6: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
24: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
25: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat vàrem deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
24: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
6: Esports. Amb el David Ubach.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelić, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
3: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
1: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
4: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
20: 3CAT Info.
1: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
7: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
1: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
20: L'actualitat esportiva a fons.
1: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
8: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port a la baixada, també anava bastant davant i però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al pelotón al quilòmetre 110 o així i molta gent ha aprofitat de saltar i he aprofitat jo també i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
1: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 7:15.
1: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que com a conseqüència ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías de circulación, y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol, Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026 la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
18: Nous le ramassons
19: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
22: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
3: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
2: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info.
1: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
18: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
24: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espècie que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
25: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
24: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
26: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
24: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
4: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
6: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència, i això bàsicament no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Que arriben ara amb el David Ubach.
8: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
9: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
8: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
10: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
0: 3CAT Info.
8: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
8: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon. tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
11: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles, quan es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
8: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
12: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
0: 3CAT Info.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: menys, però amb xafogó, i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunta la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions, i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a Ponent, però ja començaran a recular una miqueta, no es notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es preveu un augment de núvols ja amb alguns ruixats a la tarda, sobretot al terç oest del país. S'inicia doncs l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire que ha dit d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
1: Gràcies, Jofre, fins ara.
0: Fins ara.
1: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això ha estat ben bé aquesta nit. 8 persones han quedat ferides, algunes d'elles greus. Són 8 persones que serien els 8 operaris que treballaven en les obres d'accessibilitat a l'estació. Allà hi tenim en directe el Joan Trias. Joan, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
1: Aquesta explosió ha provocat una gran columna de foc de molts metres d'alçada. Què ha de fet, Joan, aquestes hores, encara crema?
2: Encara crema, sí senyor, una columna de foc que fins i tot sembla que ara tingui un punt més de virulència del que ho hem vist cap allà a 3:15 de la matinada. Aquesta columna de foc està a prop d'un edifici i deu haver una distància d'uns 8-10 metres, un edifici de vivendes, i des del punt on l'estem observant darrere del perímetre que han establert els equips de seguretat, et diria que gairebé arriba fins ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de 10:15 de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat els veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els han dit que no facin, justament, que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Mm. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal, sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí, els equips de seguretat que controlen aquesta flamarada de foc, que de fet crema ja vindria a ser des de fa 9 hores, i la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: I la seqüència dels fets seria: ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de plaça de Sants, es va produir una fuga de gas, van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre, i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits, 2 d'ells en estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui, és una flamarada important,
2: sí.
1: Eh?
2: 1, 2, 3, 4, sí. Fins a la quarta planta ben bé, i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
1: Joan Trias, mil gràcies, fins ara.
2: Adeu.
1: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí, aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no està confirmat. El que sí que està confirmat és que, com ens explicava el Joan Trias, des d'allà hi ha la flamarada encara. Ha estat cremant tota la nit, en alguns moments, ara ens deia el Joan, fins i tot amb més virulència que no pas fa unes hores. I el motiu principal és que hi ha una certa dificultats de tallar el gas que permeti contenir aquest incendi. En fi, ho seguirem directe. És important dir que els bombers asseguren que no hi ha perill pels veïns. Sí que hi ha aquestes 8 persones que han quedat ferides en l'explosió, que serien operaris de la companyia que havien anat a reparar la fuga, però els bombers insisteixen

0: que no hi ha perill pels veïns. Però, si sou de la zona, si heu de passar per allà, tingueu molt present que el trànsit s'ha vist molt afectat perquè hi ha uns quants carrers tallats. Aquest és un dels punts prioritaris d'aquest matí, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. L'altre, perquè el vam tenir ahir també, un ensurt important, va ser al barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvoranc que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si us recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que surt a res la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia Adif, que investiga què ha passat, què ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
1: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalidad teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor, de DIF, normalitat, ens deia, normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquests seran un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros. Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també en Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... De moment actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Columna de foc.
4: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
5: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
6: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
7: Ara ho dèiem, és difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió i la conseqüent flama, perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
4: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus, a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
5: Adif controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del pou de les obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'ADIF.
1: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, las vías de circulación, y estamos todavía evaluando causas.
7: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar. Tot i això, els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detalls, Roger Santaló.
3: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
8: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
9: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada Bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al Matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però a banda d'això, es tramitarà.
4: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
0: Dos anys.
5: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament dos anys.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, i Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'ajorna
7: el debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
0: Els tribunals espanyols.
4: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
0: Brussel·les, Bruno Fortuna-Mires.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Fortuna-Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desobeeixen.
5: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Amnistiats.
7: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
0: Programa nuclear civil.
4: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
5: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
13: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: El Iemen.
7: Els hutis pro-iranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat dos patrullers al Mar Roig després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per dotzena nit consecutiva.
0: Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio quan passen dos minuts d'un quart de vuit, 30 nits.
4: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
0: Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'incrementa.
5: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
7: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions. Per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat. Va deixar una quinzena d'hectàrees cremades en una zona a prop de dues urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
0: Maria Costa.
15: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
16: Quan tenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
15: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
17: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
15: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Declara.
5: Avui torna davant el jutge la mare del nadó maltractat que es va atendre a la Vall d'Hebron. Recordem que va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional.
0: Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
18: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
7: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
0: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
5: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
0: Txell Garriga.
15: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Canyet, especialista en intel·ligència artificial.
19: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
15: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts arriben ara mateix, 9 minuts falten per arribar a 8:15. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
20: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
20: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelić, ha coincidit amb ell a Dubai.
21: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
20: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
0: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
20: Central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
22: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
20: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
0: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
20: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, 2 ports de primera, 1 de segona i 2 de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
2: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
23: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
24: 40.651 40651 de la sèrie 18.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sis minuts i 2/4, avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
27: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys. Així que sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver de viatjar enlloc.
28: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
29: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
28: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada.
27: Les respostes a aquestes preguntes ens les donarà i molt ben donades l'Òscar Fernández, però, per exemple, sapigueu que serem triplement afortunats. A banda de l'eclipsi del dia 12, el primer a la península a més de 100 anys, en tindreu un altre també de total l'agost de l'any vinent i encara hi haurà el repicó. El gener del 2028 amb un eclipsi anular.
0: Dit això, Marc, quines curiositats tenim de la història dels eclipsis?
27: Doncs mira, tantes com vulguis, Freddy, te n'estaco però un parell. Per exemple, diuen que un eclipsi va arribar a aturar una guerra. L'Òscar encara no hi era per explicar-ho, però els llibres d'història relaten que l'any 585 abans de Crist, quan el sol es va enfosquir, els medes i lidis que lluitaven ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més pel mateix preu, aquesta també és bona.
30: Sempre sabia dir
1: que color era d'aquí.
27: I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
0: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
27: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podien filar prim.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
27: Fins ara.
0: Vinga, ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. El matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió, amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Mariló Montero.
3: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Mariló Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar els que dubten del canvi climàtic, que segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir ni falta que em fa.
0: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Fossi Verdon.
22: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
7: A ver, dame el papel.
8: Munir, pare de la Minyamal, què tal? Bon dia, com estàs?
9: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
8: Perdona?
9: No, el supermercat d'aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre per fer nuggets.
8: Quin supermercat d'aquí davant?
9: Aquí, l'Ametller.
8: Compres a l'Ametller?
10: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
8: Hi ha llum, sí. Estan endreçant les cosetes.
9: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i les verdures treuen
10: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
9: Sí, tio, ja era hora, no? Que los políticos miren para la gente y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, no? Y en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
8: Molt bé, sí, és
9: I
8: això.
9: I en aquest país, si te lo curras como yo, que yo cada día faig aquests pel meu fill...
5: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas, 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant, i aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona, i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, en concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny politico-judicial Brussel·les pica el crostó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts finalment facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Croset de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana, primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i a més de manera puntual fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims a aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, això fou a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'enfilen tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el tronc travessarà més clarament el cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers Centre. A partir d'allà, servei per carretera. I a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants. De fet, no el metro, sinó els autobusos. Es desvien diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi. Les línies D20, H10, B5, 52 i 78. El servei de metro, la línia 5, sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Mar. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs, com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat, per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció, també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 2:15. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades en el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han decatat l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisis Relevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei, l'anomenada Prioritat Nacional,
5: que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foca a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Sáez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Sáez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació ja no és ni un dret ni un servei, sinó un recurs per poder abusar de l'usuari. No és un tema menor, pensem-hi.
10: Catalunya Ràdio. El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
12: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
13: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
14: No podem acceptar que hi hagi...
13: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
10: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les 2.
13: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: I com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
16: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietaris, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
0: Ni 24 hores.
17: És el que ha durat el mural de TV Boy que ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del damunt, i deia, volem seleccions catalanes.
0: Vespes contra abelles.
16: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones i de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diario.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
0: I què veurà la llum?
17: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai del segle XVI i XVII. Llegim al diari més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
0: I més coses dels diaris, els destacats en Internacional i Economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
8: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt en l'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut evacuat 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada el 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic es fan ressò de la condemna de 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de nadons. Venien criatures d'Indonèsia a famílies de Singapur per uns 9.000 euros.
7: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días assegura que Tesla, la companyia d'Elon Musk, ha tancat el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 980 milions d'euros, un 5% menys del que va obtenir durant el mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Per la seva banda, l'economista destaca unes declaracions de Carlota Pi, cofundadora d'Holaluz, a qui el govern espanyol ha obert un expedient per tancar-la. Pi reconeix que han tingut tensions de tresoreria, però assegura que la situació és puntual i administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ONA Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa en família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
0: Vinga, seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Barça de bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Aleksandar Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana. Comença.

0: El diari ara parla de la via eslovena per reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'esportiu parla del Sekulić Team, és el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys. Pel periòdico, Sekulić ja ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta merda!
2: És que clar, em deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures, sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, Lectures ha entrat al xalet de Sheila Vana, que és la mare de l'Emil Jamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Bevolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmes ja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Això són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45 clavats de 8, una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Lluís. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries, sobretot en la línia de Daniel, no? Bona lectura!
2: Ara mateix passen 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbit de les obres, no en l'àmbit de les vies.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats.
13: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
1: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que farà l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la televisió espanyola, al programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
1: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que han pactat PSOE sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
1: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
14: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
14: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
14: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia també amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
15: Una paret de terra que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esboranc en poques setmanes en obres ferroviàries. Aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Putxet. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici, hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
15: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a 10:15 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia, el Bacar és un tren regional, oi?
16: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raïmat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix, diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?

0: una delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Vinga, som-hi, Real o Fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
2: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
1: Adéu, bon dia.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
3: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara La Torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
2: De seguida tornarem en directe, a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores i hores que crema amb aquesta situació amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
5: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'Obres de DIF.
6: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
5: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
2: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
3: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentrestant ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
2: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
5: El nivell de risc incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
2: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem als representants de Junts i d'Esquerra després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
3: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
7: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen als 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques variacions. I això ens amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures inicien un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
2: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans i, a més, encara hi ha més coses, Jurado.
5: Sí, exacte. Més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada, destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Pica Moixons. Això passa des de dilluns a la nit. Encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'R i l'A4. Hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf. S'estava gestionant, de fet, servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta, i acabem a Barcelona, on ja afectades les línies d'autobús D20, H10, V5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
2: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
8: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a la P7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
8: Bon dia.

0: pocs minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies li hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-36-06-09, 636-36-06-09, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Belda, Premià de Dalt, i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 23 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell renova la flota de contenidors i impulsa la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei de recollida de residus i també de l'espai públic. En parlem d'aquí uns minuts, tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. El divendres

0: En una edició marcada pel centenari dels pregoners d'enguany, els nens del Vendrell. La celebració s'allargarà durant 4 dies plens de cultura popular, tradició i grans concerts fins al dimarts 28 de juliol. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes al Baix Penedès per fur amb el mètode de la sembra. S'utilitza sobretot per robar en aparcaments de vehicles després de distraure la víctima. Crida a la precaució pel màxim risc d'incendi forestal avui dijous, que es preveu que s'allargui fins al cap de setmana. Les temperatures aniran baixant els propers dies, però el risc d'incendi es manté fins al cap de setmana, amb una entrada del vent que dificultarà la situació. El preu de l'habitatge de segona mà puja un 2,4% al segon trimestre a Tarragona. A la demarcació tarragonina, el preu per metre quadrat és de 2.255 euros. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: A Calafell, entre les activitats que es fan a Wave Riders, trobem el sub-yoga, que combina la serenitat del ioga amb l'energia del mar, fent-los sobre taules de paddle surf estables, amb la companyia de la natura. Avui parlem amb la Mar Tena i la Cecil Camí d'aquesta disciplina.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell, a través de CIMSA, ha iniciat la renovació progressiva de la flota de contenidors del municipi, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus, facilitar-ne l'ús i continuar avançant cap a un espai públic més net, accessible i de qualitat. Així ho explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: Coincidint amb aquesta renovació, es posa en marxa la campanya A casa nostra, fem-ho bé, una iniciativa de sensibilització que vol reforçar el civisme, el respecte pels espais compartits i la implicació de tota la ciutadania en la conservació del municipi. La campanya transmet una idea molt clara: mantenir un municipi net no depèn només dels serveis municipals, també depèn del comportament i del compromís de totes les persones que hi viuen, hi treballen i desenvolupen la seva activitat o el visiten. Cada petit gest compta. Cuidar Calafell és una responsabilitat compartida, apunten des de l'Ajuntament. Els nous contenidors, més accessibles, còmodes i funcionals, s'aniran implantant progressivament, tal com ha explicat l'alcalde. Calafell manté el seu model de contenidors oberts, una aposta basada en la confiança en la ciutadania i en la convicció que el millor sistema és aquell que facilita el servei i fomenta la corresponsabilitat. La campanya es desplega mitjançant banderoles instal·lades en diferents punts del municipi amb 2 missatges clars. El nucli urbà, lema A casa nostra, fem-ho bé, convida a cuidar Calafell a través dels petits gestos del dia a dia. Utilitzar correctament els contenidors, separar adequadament els residus, respectar l'espai públic i contribuir amb actituds cíviques a mantenir un municipi net, agradable i ben cuidat. Els principals accessos al municipi, el missatge és: el teu residu, el teu municipi. Posa el focus en una conducta incívica que perjudica el conjunt de la ciutadania. Els contenidors de Calafell són per als residus generats a Calafell. Dipositar-hi residus procedents d'altres poblacions perjudica el servei de recollida perquè accelera la saturació dels contenidors i incrementa la pressió sobre el sistema i deteriora la qualitat de l'espai públic. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament de Calafell deixa clar que aquest comportament no té cabuda al municipi i recorda que en els residus s'han de dipositar al municipi on es generen. La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania, segons apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte. Cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb els serveis públics de qualitat.

0: Veritat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. La cultura.
0: El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. Aquest programa cultural de l'Ajuntament de Calafell organitza concerts de gran qualitat, dividits en dues propostes segons el dia de la setmana i la ubicació. Les nits al castell. Els concerts tenen lloc els dissabtes a 11:45 de la nit al castell de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell, amb diferents concerts, el primer d'ells, l'1 d'agost, amb Cebres Big Bang. L'entrada són 12 euros anticipada o 14 euros a la taquilla. El dissabte 8 d'agost hi haurà Neus Mar amb l'espectacle Íntimament Llac. El pròxim concert serà el dissabte 15 d'agost amb Men in Swing, amb Swing Canta Sinatra. El dissabte 22 d'agost, la Harpos Band amb Històries de Jazz. I també el Son Estiu inclou el 50è Festival de Música del Baix Penedès. Els concerts tenen lloc els diumenges a les 10 de la nit a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. El primer dels concerts, el 2 d'agost, a Ainhoa Arteta i Lluís Santana. L'entrada són 26 euros anticipada i 28 a la taquilla. Serà un recital d'òpera i sarsuela. El diumenge, 9 d'agost, Nightingale Gospel Quintet. Les entrades anticipades es poden adquirir a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Calafell, amb motiu del Son Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Divendres 31 de juliol a les 9 de la nit, al Port de Segur de Calafell, al Moll de les Llatines, la Francisca en concert, quartet de cordes String Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català i Vela Llatina a Calafell. Serà el Port de Segur que es convertirà en l'escenari d'una ballada musical a la vora del mar. A partir de les 9 de la nit, al Moll de les Llatines acollirà l'actuació de la Francisca en concert. Amb aquesta iniciativa se suma a la música i a la tradició en un entorn emblemàtic del municipi com és el Port de Segur de Calafell. L'esdeveniment promet oferir una experiència íntima i de gran qualitat artística per a tots els assistents, fusionant la sonoritat clàssica dels instruments de corda amb l'ambient marítim del Port de Segur de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Des de l'Ajuntament de Cunit s'ha anunciat el retorn del trenet turístic, una de les propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida a residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat cunitenca. El servei està operatiu diàriament fins al 23 d'agost. Per tal de facilitar l'accés a tothom, s'ofereixen tres sortides cada vespre, a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut és a la plaça de la Vila, davant l'Ajuntament de Cunit.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, el Vendrell ja compta els dies per viure la seva festa major. Del 25 al 28 de juliol, els carrers del Vendrell s'ompliran de foc, música i activitats amb un programa que enguany busca reivindicar la riquesa cultural, el teixit associatiu i la identitat local. L'edició d'aquest 2026 compta amb un reclam especial. La colla castellera Nens del Vendrell seran els encarregats de pronunciar el pregó, un reconeixement unànime del municipi coincidint amb la celebració de la històrica efemèride del seu centenari. Un cartell musical de primer nivell amb tres escenaris simultanis. La música en directe tornarà a ser un dels eixos vertebradors de la celebració. L'organització ha dissenyat un circuit d'actuacions massives que es distribuiran principalment entre el Botafoc, la Rambla i les Quatre Fonts. El dissabte dia 25, diada de Sant Jaume, la festa començarà fort amb el tradicional vermut a la plaça Vella, a càrrec de Miquel del Roig. A la nit, l'escenari Botafoc rebrà el mediàtic Miqui Núñez i Amics de Manel, mentre que a la Rambla es vibrarà amb el ritme de la principal de la Bisbal i a les Quatre Fonts acolliran un tribut a Queen. Hi haurà moltes activitats, com DJs també, en acabar. El diumenge, dia 26, Diada de Santa Anna, el dia gran, arrencarà amb les matinades de grallers i la cercavila tradicional. La nit clourà amb el potent directe dels veterans Boicot i Indica al Botafoc, l'espectacle Hola Rafaela a la Rambla del Vendrell. El dilluns, dia 27, Santa Neta, dedicat a les propostes familiars a la tarda i a la millor música festiva a la nit, amb el concert del reconegut grup Doctor Prats al Botafoc i l'orquestra Rosaleda a la Rambla. El dia del gos, el dimarts dia 28, com és tradició, la darrera jornada servirà per homenatjar el talent local amb el tancament a les quatre fonts. Una aposta per la inclusió i el teixit local. Més enllà dels grans concerts, l'Ajuntament del Vendrell i els administradors han volgut destacar que serà una festa plenament inclusiva. Segons ha informat el consistori, el programa oficial compta amb actes adaptats amb pictogrames per persones amb necessitats especials. També s'habilitaran espais i trams silenciosos en atraccions, pensant en la hipersensibilitat. Els administradors de Santa Anna conviden a tota la ciutadania i veïns de la comarca a sortir al carrer i a participar dels actes tradicionals de la Festa Major del Vendrell, com els versos del Ball de Diables o la Gran Dia de Castellera, d'uns dies on, tal i com diu el lema d'enguany, al Vendrell ho tenim tot, el programa d'actes complet, es pot consultar detalladament al web oficial de l'Ajuntament del Vendrell, perquè només hem detallat alguns dels actes, n'hi ha molts més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, del Grup de Delinqüència Urbana de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries del Vendrell i Torredembarra, han detingut a la capital del Baix Penedès tres homes de 36, 40 i 51 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur. Els fets es van produir al voltant de les 4 de la tarda en una zona d'estacionament d'una superfície comercial de Creixell. Agents de paisà de la comissaria de Torredembarra van alertar de la fugida d'un turisme amb tres ocupants com a sospitosos d'un fur. Els sospitosos es van dirigir en sentit al Vendrell a través de la carretera nacional 340. Els Mossos van desplegar ràpidament diferents punts d'aquesta via seguint la descripció del vehicle. Van aconseguir aturar-lo a l'altura del barri marítim de Comarca Arruga, al Vendrell. Els Mossos van comprovar que els tres homes van abordar la víctima quan sortia de comprar d'un supermercat. Aprofitant un moment de distracció, li van sostraure una ronyonera que contenia diners en efectiu i dos telèfons mòbils. Van utilitzar el mètode de la sembra, un modus operandi que consisteix en distreure la víctima llançant algun objecte a terra per fer-li creure que li han caigut diners o les claus. Mentrestant, una altra persona obre la porta del vehicle per robar les bosses de mà o altres objectes que hi hagi a l'interior del vehicle. Sobretot actuen en aparcaments de supermercats i altres establiments, però també en altres casos en caixers automàtics. En aquest cas, els lladres s'activen quan la víctima està retirant diners. Acostumen a tirar un bitllet o monedes a terra i quan es disposa a agafar-les és quan li sostrauen la targeta del caixer i després li retiren diners o fan compres fraudulentes. En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de la maniobra dels lladres i va aconseguir que, mentre fugien, llancessin la ronyonera. Tot i això, els lladres es van apropiar dels diners, que també van recuperar els Mossos d'Esquadra. Davant d'aquesta modalitat de robatori, els Mossos aconsellen que en dipositar les compres al cotxe per fer-ho en discreció, s'ha d'estar alerta, vigilar les pertinences i evitar distraccions davant la presència de desconeguts. Està previst que els tres detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya fa una crida avui dijous a extremar la precaució pel risc d'incendi forestal. Serà màxim avui per les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Es manté en alerta el pla enfocat pel risc d'incendi forestal, principalment però a l'interior de Terres de l'Ebre i també en algunes franges del Camp de Tarragona, el Bages, Solsonès i la Noguera. Per tant, doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, manté els avisos de calor intensa en alguns punts de Catalunya avui dijous. Els episodis de calor nocturna no són ja tan importants. De fet, doncs, el Meteocat preveu un descens de les temperatures a partir d'aquest cap de setmana, tot i que l'entrada de vent de mestral i ponent, i també de la tramuntana, mantindrà el risc d'incendi dissabte i, principalment, diumenge. A més, hi ha perill de tempesta seca, amb trons i aparell elèctric. Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi o que pugui comportar quedar exposats als seus efectes. Cal consultar diàriament les zones de risc, els tancaments d'espais i les prohibicions abans de fer activitats a prop de zona forestal. Davant la possibilitat d'incendis forestals que tinguin una evolució desfavorable, cal recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció més adient, excepte que les autoritats indiquin tot el contrari. Davant d'aquesta situació del risc d'incendi forestal, els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Per fer front a aquesta situació, s'ha reforçat el nivell de comandament i també s'obren diversos parcs de bombers voluntaris. De fet, s'ha reforçat també les unitats GRAF d'alguns parcs. Les pluges que van caure dilluns a alguns punts de Tarragona i Terres de l'Ebre van acompanyar-se de tempestes seques. Per tant, s'està atent a l'emergència de columnes en aquestes zones. Paral·lelament, es mantenen dispositius d'extinció i de seguiment dels incendis. El cos d'agents rurals manté les restriccions d'accés a tres espais naturals, entre ells el Montmell Marmellà. De fet, hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 73 municipis de 13 comarques de Catalunya. El nivell 3 per perill molt alt a 474 municipis de 37 comarques. Es preveu un increment significatiu del perill d'incendi per al dia d'avui. Recordem, doncs, que el cos d'agents rurals fa una crida a la ciutadania a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural. Agraeix la col·laboració i la responsabilitat demostrada aquests dies i recorda la importància de continuar respectant les restriccions vigents per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: En els primers 6 mesos de l'any, Catalunya ha experimentat variacions positives en el preu de l'habitatge de segona mà i, en concret, tanca el segon trimestre amb un increment trimestral de l'1,9% i una pujada interanual de l'11%, segons les dades de l'índex immobiliari de Fotocasa. Aquests augments detectats al juny situen el preu de l'habitatge en venda en 3.418 euros per metre quadrat. Si es mira per províncies, els increments trimestrals són del 6,3% a Lleida, el 3% a Girona, 2,4% a Tarragona i l'1,4% a Barcelona. En quant al rànquing de preus per províncies, dos superen la barrera dels 3.000 euros. El preu de l'habitatge més elevat és a Barcelona, seguit de Girona, Tarragona i Lleida. El preu de l'habitatge manté una intensitat alcista. En tot just 6 mesos, el preu ha assolit màxims en 4 ocasions diferents a nivell nacional i registra una de les pujades interanuals més elevades de les últimes dècades. El mercat català està assistint també a una acceleració molt significativa, tancant el segon trimestre amb un increment trimestral de l'1,9% i una pujada interanual de l'11%. Aquesta tendència ve impulsada per un fort desequilibri entre una demanda molt activa i una oferta insuficient per tal d'absorbir-la.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: A Calafell, entre les activitats que es fan a Wave Riders, trobem el sub-yoga, que combina la serenitat del ioga amb l'energia del mar, fent-lo sobre taules de paddle surf estables, amb la companyia de la natura. Avui parlem amb la Martena i la Cecil Camí d'aquesta disciplina. Primer de tot, abans de parlar d'aquestes activitats, parlem de com va el casal d'estiu per fer un repàs.
3: Doncs molt bé, la veritat és que hem tingut molt bona acollida, els nens estan molt contents i ens hem quedat sense places, o sigui que crec que això és un molt bon indicatiu de que estem fent bé la feina i que està funcionant i, bueno, per ser el primer any, va estar, bueno, jo estic molt contenta.
2: Què és el que més els agrada? Què és el que estan gaudint més?
3: Jo crec que la gincama dels divendres. No sé si ho heu pogut veure per xarxes, però els divendres fem una festa que busquen un tresor i tal, i bueno, els encanta, és el seu dia preferit.
2: Explica'ns com es desenvolupa aquesta gincana.
3: A veure, nosaltres arribem els divendres, fem una mica d'activitats a terra, per, bueno, com sempre, i llavors preparem com hi ha un mapa, no? I hi ha diferents proves. Llavors els monitors ens disfressem els nens també, llavors han de fer certes proves, llavors mentre fan aquestes proves els hi vam donant uns mapes, i quan aconsegueixen el mapa sencer troben un tresor i fem una entrega de premis, de diplomes i una miqueta això.
2: Molt bé, molt xulo. Cecil, tu fas ioga. Mhm. A Wave Riders es pot gaudir del sub-yoga, que és ioga amb la taula del paddle surf, no? Explica'm com funciona.
4: Doncs és això, bàsicament és fer una pràctica de ioga al mig de l'aigua, que és un entorn super maco, perquè a més ho fem a primera hora del dia, quan el mar està més tranquil. Òbviament és una activitat a la qual depenem de les condicions meteorològiques, les onades i tot, llavors quan es pot fer, normalment és que les condicions estan bé i podem gaudir plenament de l'activitat. I trobar-se al mig de l'aigua flotant és una altra manera de practicar, és una altra manera de connectar amb nosaltres mateixos, de desconnectar de tot el que hi hagi en aquell moment fora d'on som, i de poder fer una pràctica que és diferent. Òbviament no és com fer una pràctica de ioga com faríem normalment, perquè estem en una taula, és més estret, l'estabilitat és diferent, és com una miqueta de reto potser al principi, perquè bueno, hi ha gent que no tenen l'experiència i els tenen por de caure's o, sí. Bueno, sempre hi ha aquesta pregunta, però em cauré?
2: Sí, bueno. Sí, això t'anava a preguntar, perquè jo ara mateix estic pensant, jo sóc molt patosa, per molt que faci exercici que el faig, ja et dic jo que sóc molt patosa, i l'equilibri i tot això ho porto molt malament. Què passaria, per exemple, amb persones com jo?
4: Pues, no passa res. No. Primer, jo sempre quan em demanen, dic, pues, si cauem no passa res, perquè l'aigua no està freda i tampoc vivim en un lloc ple de taurons, per tant, podem estar tranquils, no hi ha perill. I segon, que clar, la pràctica l'adapto tal com faria una classe de ioga normal, adapto amb la gent que hi ha. Si hi ha gent que tenen experiència i que volen fer una invertida a la taula, la podem fer. Si, òbviament, tinc la majoria de gent que no saben fer tatpa i que no fan pràctica de ioga normalment, doncs farem una pràctica més suau, no treballarem tant l'equilibri, potser no arribarem a posar-nos de peu, ja anem una miqueta sobre la marxa, anem adaptant la pràctica perquè al final tothom puguin gaudir i puguin desconnectar, perquè és, al final és això, no ser sempre pendent de si em cau, si em... Llavors, sí, el bo és poder adaptar i fer una pràctica que sigui bona per tothom.
2: Mm-hmm. Explica'm una mica també aquesta part del ioga, no? Perquè hi ha molt tipus de ioga i encara que l'adaptis al col·lectiu o a les persones que fan l'activitat, com és aquest ioga? Com el descriuries?
4: Aquest ioga és més suau, diria. És més introspectiu, perquè estem això al mig de l'aigua, tanquem els ulls, en el moment que fem el shavasana al final estem estirats i podem notar com flotem a l'aigua, podem relaxar-nos i estar al mig de la naturalesa, que és maco, és molt maco, i és progressiva. Comencem suau i si veiem que hi ha manera de fer una postura més complexa, la fem, i si no, no la fem i està bé també. Clar, no ho podem comparar amb el ioga en general, perquè sí, de ioga al Tera, en una sala, hi ha el Hashtanga, hi ha el Hatha, Vinyasa, hi ha, ara n'hi ha mil, el Power, el... però és anar fent algunes asanes i passar-s'ho bé i desconnectar.
2: Ara aprofito per preguntar-li a la Mar per què va decidir Wave Rider incorporar el sub yoga.
3: Nosaltres ho vam veure que ho fèiem molt a Barcelona, perquè jo sincerament és una activitat que desconeixia completament i també tenia aquestes mateixes preguntes que tenies tu, de ostres, què tant funcionarà, perquè la gent potser no ha fet mai yoga, no ha fet mai paddle surf, però vam veure que funcionava molt a Barcelona i vam dir, ostres, doncs provem-ho. I la veritat és que té una rebuda molt bona, perquè és això, el ser tan adaptada al grup, doncs la gent s'ho passa molt bé.
2: Mm-hmm. Molt bé. Què més, què més? A part del sub-yoga, quines activitats feu així més relaxades?
3: Fem sortides també per la tarda per veure la posta de sol i també per veure l'alba.
2: I com són aquestes sortides?
3: També les fa la Cecília, la meva companya. Sí,
5: és...
3: Ella
5: fa tot. És això, eh? Sí.
4: No, llavors no fem ioga, és només passejar. També és una activitat adaptada a la gent, segons, bueno, al matí, òbviament, l'objectiu és poder gaudir de la sortida del sol. Llavors anem amb la direcció de poder veure el sol i a la tarda al revés, anem de l'altra banda d'on ja se'n va el sol. Però igualment, és adaptant, perquè la majoria de la gent, jo m'he adonat que són gent que no tenen experiència de paddle surf, llavors s'ho prenen com una miqueta de base per tindre alguna base de tècnica de com remar i com estar còmode, com posar-se de peu. Llavors és com una manera d'aprendre, no?, a fer paddle surf d'una manera maca.
3: Molt maca.
4: Exacte.
3: Mm-hmm. Sí. Sí.
2: Molt bé. També volia parlar dels beneficis d'aquestes activitats, no només del paddle surf, sinó d'aquesta combinació entre el ioga i el paddle surf.
4: Bueno, jo diria que és relacionat amb els beneficis del ioga. És desconnexió de tot, perquè vivim en un món accelerat i és com un moment per parar, que ens autoregalem per reconnectar amb nosaltres mateixos. La pràctica de ioga té molts beneficis físics a nivell de flexibilitat, a nivell de, bueno, lesió que podem anar treballant amb el ioga. Per mi és una pràctica física molt suau i no agressiva de poder fer feina. I és molt interessant, és molt completa. I a nivell mental també. És una manera de parar.
3: Jo crec que sobretot això que dius tu a nivell mental, que en tot el dia no parem, sempre anem superràpid a tot, i tindrà una estona de dir, mira, aquesta hora i mitja és per mi, per desconnectar, i a sobre el mar, que és un entorn que és una passada per fer això.
2: Ben aviat tindreu aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafí Ràdio, Calafí Televisió. També podeu trobar més informació al web de waveriders.es i a les seves xarxes socials, a Instagram, @waveriders Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Calafell Ràdio. Els serveis.
0: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Els mapes continuen pronosticant la normalització de les temperatures per l'època de l'any de cara al cap de setmana, de manera que el nou pic de calor es concentrarà entre avui dijous i demà divendres. Al cap de setmana també es netejarà el cel de pols sahariana i quedarà més blau. De moment, continuarà imposant-se la calor i el dia assolellat, però el cel d'aspecte terrós. I és que la canícula continua activa, avui torna a ser un dia d'estiu intens. A la tarda i al vespre els núvols baixos poden aparèixer a la costa central. A la nit s'estendran de nou al litoral de la Costa Daurada. Avui, en alguns punts de Catalunya, les temperatures es poden tornar a enfilar sobre els 40 graus. De cara a demà divendres, la pujada de temperatura arribarà al màxim, però podria tenir un final brusc perquè el cap de setmana sembla que hi haurà una entrada d'aire més fresc i més net que portarà un descens termomètric i també un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes tant dissabte com diumenge. Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Avui és ja dijous 23 de juliol. I com sempre a aquesta hora repassem les portades dels diaris. La Vanguardia parla de la qüestió catalana, diu que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia. Brussel·les respon a la denúncia de Puigdemont perquè s'apliqui la sentència europea i assenyala que pot sancionar un estat membre. També La Vanguardia parla de l'incendi de Guadalajara, ja és un dels més grans de la història d'Espanya. El foc és actiu des de fa 6 dies i ha cremat 32.000 hectàrees. De la seva banda, el periòdico en portada diu que la Unió Europea converteix Catalunya en laboratori antiincendis. Un projecte europeu assaja al Moianès la tala selectiva d'arbres per frenar els grans focs i preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. El punt avui. Xarxes per pescar menors d'edat. França prohibeix les xarxes socials per sota dels 15 anys i els adults ens han apuntat a la desconnexió digital. El rotatiu ara parla de la cursa nuclear. L'Aràbia Saudita acorda amb els Estats Units poder enriquir urani. El pacte, rètiques internes i també d'Israel per por que el Regne Saudita desenvolupi armes nuclears. El Senat estadounidenc ho hauria d'aprovar, però Trump veu bé que Riad hagi de passar menys controls. Veinte minutos. El cas Zapatero colpeja l'executiu i deixa el PSOE 7,9 punts per sota del Partit Popular, segons l'última enquesta. Anem ara amb els diaris esportius. Les portades al Mundo Deportivo, pressió i vèrtic. Adeyemi s'uneix a Gordon per oferir que Flick vol la davantera del Barça. Més rapidesa i garra en recuperació. L'alemany, que serà oficial, i l'anglès donarà al tècnic més recursos per rotar en atac sense perdre amenaça. I el diari Esport diu Cracs d'Or. Parlant de Cubarsí i de Lamine Yamal. Cubarsí, el millor jove del Mundial, dispara en cotització. El seu preu al mercat és ja de 100 milions. Pel que fa al davanter del Barça, trenca rècords. És el primer jugador que trenca la barrera dels 200 milions de valoració. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris.

I tenim més notícies. Les ampliem, aquestes, els titulars que us hem explicat i moltes altres. Fins les 9 del matí repassem tota l'actualitat del dia. I comencem per la política. Amnistiats els síndics electorals de l'1 d'octubre després d'anys de periple judicial. L'Audiència de Barcelona va ordenar repetir el judici en què van ser absolts i entremig es va aprovar la llei d'amnistia, però no se'ls va aplicar. Illa descarta més moviments al govern davant d'una oposició que li exigeix canvis i més humilitat. En un debat a estones acalorat, tant Esquerra com els comuns li han reclamat que els canvis vagin més enllà del relleu de la consellera de Drets Socials. Nou intent de PSOE i Sumar de prorrogar els lloguers que afectaria els vigents fins al 30 de juny de l'any 2028. El Ministeri d'Habitatge haurà de negociar el suport dels grups parlamentaris amb la mirada posada en Junts. Junts avisa el govern espanyol que votarà en contra d'un nou reial decret omnibus en matèria d'habitatge. Illa defensa l'estabilitat de l'executiu després del relleu a Drets Socials. Assenyala les noves competències en immigració, l'ingrés mínim vital i el sensellarisme com a principals reptes. Brussel·les diu que correspon al Tribunal de Comptes i a l'ANA aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Sumar anuncia un pacte amb el PSOE per una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. El Parlament demana al govern una programació esportiva i cultural de memòria de l'Olimpíada Popular del 1936. La cambra vol reivindicar la vigència dels valors de l'esdeveniment frustrat pel cop militar feixista. Esquerra Republicana de Catalunya demana al Congrés un pla de 10 milions d'euros per combatre el càncer cerebral pediàtric més mortífer. Lamenten que la investigació depengui de les donacions particulars i de les entitats socials. Sánchez insisteix a demanar un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. El president espanyol anuncia 300 milions per la innovació de les pimes.

Seguim repassant l'actualitat política. Espanya acusa el PP de no tenir cap proposta sobre el finançament i diu que Feijó no pot o no s'hi atreveix. El ministre diu que té un informe de l'advocàcia de l'Estat que permet no aprovar els objectius d'estabilitat al Congrés. I ara passem als titulars d'àmbit social. El Pla Alfa arriba al nivell màxim en 156 municipis per l'alt risc d'incendi. Es mantenen les restriccions en 7 espais naturals, entre ell el nostre, el Montmell, Marmellà, el Baix Penedès i l'Alt Camp.

almenys 8 ferits en una explosió per una fuita de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Com evitar que entrin a casa nostra mentre som de vacances? Deixar un llum encès no és recomanable perquè pot ser indici de que no hi som. Millor que algú ens reculli el correu i no donar gaires pistes a les xarxes socials. L'incendi de Guadalajara converteix Espanya en el país europeu amb més superfície cremada. El foc de la Mierla a Guadalajara ja es situa com un dels més devastadors de les últimes dècades i l'àrea cremada es pot veure des dels satèl·lits. El Penedès viu la verema més primerenca de la història per la calor extrema i la poca pluja. En ple juliol comencen a collir raïm de la varietat Chardonnay al Penedès en una verema que s'avançarà a tot el territori. La terapeuta dels Andic va proposar la ruta Collbató com a teràpia de confrontació, segons una testimoni. L'ajudant de la terapeuta ha declarat davant dels Mossos que va posar Jonathan Andic en situacions extremes i a la vora del precipici, com si l'anessin a tirar. Com han de ser les ulleres homologades per veure l'eclipsi i on comprar-les? Han de comptar amb el marcatge de la Comunitat Europea i el certificat ISO 12312-2, que estableix els requisits de seguretat per als filtres d'observació solar. Les sandàlies d'espar que duien els miners fa 2.000 anys, una troballa excepcional a Huelva. La troballa arqueològica de 8 soles d'aquest material ha permès documentar-ne la tradició artesanal i l'ús en les mines del sud-oest de la península durant diversos segles.

Reinundar el mar d'Aral evitaria l'alliberament de milions de tones de CO2. Un estudi liderat pel Centre d'Estudis Avançats conclou que recuperar una part d'aquell llac evitaria unes emissions de CO2 equivalents a 3 anys de les de tota Espanya. Estem repassant les notícies, els titulars més destacats de la plana social del dia de les últimes hores.

Els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals restringits per al perill d'incendi d'avui dijous. Detingut un home i denunciada una dona per robar samarretes de futbol amb els fills a Salou. Els Mossos busquen un tercer implicat que va fugir amb peces valorades en prop de 2.150 euros. Brussel·les crearà un grup d'experts per abordar l'impacte de la IA en el mercat laboral. La Unió Europea vol reforçar el pilar europeu de drets socials amb més suport a l'ocupació, la formació i les cures. Investigadors de la Universitat de Barcelona creen un prototip per gestionar de manera intel·ligent la calor dels dispositius electrònics. La tecnologia permet controlar el flux tèrmic i podria obrir la porta a emmagatzemar informació mitjançant la calor. Adjudicada per 629.000 euros l'aplicació mòbil de Seguretat Ciutadana del Camp de Tarragona. L'empresa del Vendrell ha estat la guanyadora del concurs impulsat conjuntament per 7 municipis. El Banc de Sang elimina la restricció per donar sang als qui van viure o viatjar al Regne Unit durant les vaques boges. També redueix de 3 anys a 4 mesos l'ajornament per donar sang després d'estades en zones amb malària. Un total de 345.768 infants i joves participen en activitats de lleure a Catalunya aquest estiu. Drets Socials ha destinat gairebé 2,8 milions d'euros a ajuts per garantir l'accés d'infants vulnerables o amb discapacitat. Pneumòlegs catalans celebren la nova llei del tabac, però demanen ampliar les restriccions a altres formes de consum. Alerten que els cigarrets electrònics i els vapejadors són una trampa que crea addicció entre infants i joves. Tres detinguts al Vendrell per un fur en un aparcament d'un supermercat de Creixell amb el mètode de la sembra. Els lladres fugien per la Nacional 340 en sentit nord i els Mossos els van interceptar al barri marítim de Coma-ruga. Desarticulen una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues amb 19 detinguts, dos dels quals a Catalunya. Dissenyen un nou model cardíac que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor. Podria reduir l'ús de models animals en la recerca i evitar que medicaments prometedors es descartin abans d'hora.

I ja tenim a punt els titulars econòmics. Molt bon dia. El Banc Central Europeu podria aparcar avui la pujada dels tipus d'interès fins al setembre. Amb el petroli un altre cop a l'alça, l'Euribor també puja i anticipa un encariment del crèdit en els pròxims mesos.

Més titulars. La plantilla de Leche Pascual de la planta de Gurt repèn la vaga pel bloqueig de les negociacions. Avui dijous protesten a Madrid i divendres ho faran a la festa d'estiu de Casa Tarradellas, a Vic. El port de Tarragona supera els 15,1 milions de tones de mercaderies mogudes durant la primera meitat de l'any. El petroli cru, amb 4,47 milions, i els productes químics, amb més de 2 milions, encapçalen el tràfic marítim. La Unió Europea aprova la participació del Regne Unit en el préstec de 90.000 milions d'euros per donar suport a Ucraïna. L'acord permetrà a Kiev accedir a material de defensa de fabricants britànics durant els pròxims 2 anys.

La guerra a l'Orient Mitjà eleva un 4,7% el cost d'obres civils licitades a l'Estat els mesos anteriors al conflicte. Destaquen els encariments d'obres en ports, carreteres, infraestructures ferroviàries i també hidràuliques. El producte interior brut d'Espanya va augmentar un 2,8% el 2025, el doble que la mitjana registrada al conjunt de la Unió Europea. Espanya se situa a la setena posició entre les economies europees amb més creixement. El preu dels combustibles augmenta un 7,9% a Espanya al juny i es situa per sota de la mitjana de la Unió Europea. Els estats membres registren caigudes del cost del dièsel i la gasolina d'un 6,4% i un 4,2%.

El Port de Barcelona entrarà en l'accionariat de la terminal intermodal Navarra amb una participació del 40%. Naturgy guanya 1.215 milions d'euros a la primera meitat del 2026, un 5,9% més. L'energètica centra les inversions del semestre en xarxes elèctriques i generació renovable. Iberdrola eleva els beneficis en un 22% durant la primera meitat del 2026. Santander guanya 7.328 milions d'euros durant la primera meitat del 2026, un 15% més. I de l'economia saltem a la plana internacional per conèixer què passa a la resta del món. L'Aràbia Saudita signa un acord nuclear amb els Estats Units que els pot permetre enriquir urani. Arriba en plena escalada de la guerra amb Teheran, per la qual el secretari de Defensa dels Estats Units demana més pressupost. Troben mort a París el captador de menors de la xarxa Epstein que es va establir a Barcelona. La desclassificació dels arxius va posar al descobert que Daniel Siat operava des de la capital catalana captant possibles víctimes sexuals per al multimilionari pedòfil. Més titulars internacionals, 10 eurodiputats demanen al govern espanyol que no extradeixi als Estats Units l'activista pro-palestí James. Fill d'una família multimilionària, va ser detingut dissabte passat a Eivissa.

El govern activa un programa per acompanyar els ajuntaments de menys de 20.000 habitants a captar finançament de la Unió Europea. L'objectiu és que cap municipi perdi oportunitats europees per manca de recursos o estructura. I ja tenim a punt la cultura.

12 obres imprescindibles de Josep Vallverdú més enllà del Rovelló. L'escriptor, narrador, juvenil i cronista ha mort als 103 anys i ha deixat un llegat literari amb més de 300 títols. La Generalitat declara la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa d'interès nacional. És la més antiga de tot el país i feia 11 anys que s'havia fet la sol·licitud. Mor als 18 anys en un accident de trànsit l'actriu Kylie, coneguda per Godzilla. L'actriu anava amb un altre adolescent que ha quedat ferit i es creu que l'excés de velocitat podria ser la causa del sinistre.

Més titulars culturals abans de la premsa esportiva. Juan Luis Guerra actua a Tarragona amb un públic entregat a l'únic concert a Catalunya. L'artista dominicà gairebé penja el cartell d'entrades exaurides al Tarraco Arena. El Teatre Nacional de Catalunya tanca la temporada amb més de 117.000 espectadors i un 76% d'ocupació. La Biblioteca de Vilafranca del Penedès reclama als usuaris 470 préstecs no retornats l'últim any. L'Església de Sant Agustí de Tarragona recuperarà la seva cripta, un espai patrimonial ocult durant més de 100 anys. Els treballs d'intervenció per recuperar l'espai començaran la setmana vinent. Mor amb 53 anys Joan Roca, membre dels Antònia Font. Amb un perfil més aviat discret va contribuir al característic so de la banda.

I aquesta és la sintonia esportiva. Lamine Yamal ja està en una altra dimensió. El seu valor bat tots els rècords. Segons el portal de taxacions de jugadors, ell i Haaland són els jugadors més valuosos. De fet, superen la barrera dels 200 milions d'euros de valor de taxació. Han arribat fins i tot a la xifra dels 220 milions després del Mundial, cosa que els converteix en els dos futbolistes més valuosos del món. Sergio Busquets, camí del Barça, encamina el seu futur a les banquetes. L'ex blaugrana ha visitat la ciutat esportiva amb la idea de formar-se al Barça Atlètic. Tres campions del món i cap culer, l'incomprensible millor 11 del Mundial del 2026. La FIFA ha fet oficial el millor 11 oficial escollit pels aficionats, amb absències destacades i alguna sorpresa inesperada. Girona té un nou ídol, el coreà Minsu, golejador. Primera victòria del Girona que goleja l'Olot al segon partit de pretemporada, 1-3. La selecció preferida de Guardiola mentre valora l'oferta d'Itàlia. La Federació Italiana ha fet arribar una oferta al tècnic de Sampdoria perquè s'encarregui d'entrenar Itàlia. Xavi Alonso ja té el seu galàctic. El Chelsea paga 137 milions per una estrella mundial. El mundialista es converteix en el cinquè fitxatge més car de la història. Estem parlant del fitxatge de Morgan Rogers, procedent de l'Aston Villa. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys. René Van Aanstens deixa l'Ajax per signar amb el Barça fins l'any 2030, després d'irrompre també amb la selecció absoluta dels Països Baixos. La preferència de Ferran Torres que sorprèn mentre que l'interès del PSG. Mentre el Barça treballa per assegurar la seva continuïtat, la revelació feta afegeix una dimensió inesperada al seu futur. La possibilitat que el davanter prefereixi el Real Madrid abans que el PSG. Arribat el moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 53 anys el músic escocès Francis, cantant solista i autor de pràcticament totes les cançons del grup Travis, dels quals han publicat fins la data una desena d'àlbums. Us deixem amb un d'aquests temes musicals d'aquest grup Travis, que us acompanyarà fins les 9 del matí. Molt bon dijous!

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
0: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: tots els èxits de l'estiu. L'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Les 11 en punt del matí, bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi, engeguem programa. L'Obert per Vacances. Som a dijous, dia 23 de juliol de 2026. I aquí comencen dues hores, fins la 1 en punt del migdia, amb molts espais per acompanyar-vos, entretenir-vos en aquest mes de juliol del 2026, en aquest estiu. Nosaltres també volem ser la vostra companyia. Acompanyar-vos també, potser si esteu de vacances, potser treballant, sigui com sigui. Gràcies per escollir-nos un dia més. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible aquest programa. A través del 107.9 de la FM, també a través de l'emissió online ens podeu escoltar. I si us quedeu aquí amb nosaltres, vinga, engeguem programa d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 23 de juliol i amb les efemèrides musicals. La previsió del temps amb Josep Miró i la connexió amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell per conèixer com es presenta una nova jornada de platja. Avui a la connexió del dia estarem al casal d'estiu del centre de karate al Dojo Arazola. Tindrem les històries de la música, penúltim programa de la temporada, repassant les 500 cançons, les millors de la història de la música segons la revista Rolling Stone. Serem l'Ignasi Quilos del Xavi Andreu. Arribem ja a les últimes posicions. La setmana vinent descobrirem, desbrinarem quina és la millor cançó de la història de la música segons aquesta publicació. També entrarem a la cuina de l'Obert per Vacances, refregint els continguts que altres estius hem tingut amb la Maria Herrera. I des de l'Emergents avui coneixerem a Indubio, amb el David Burillo. I abans d'arribar a la una del migdia, abans d'arribar al final del programa, valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del nostre semàfor de l'estiu. I també mirarem el web municipal, calafell.cat, a la seva agenda, amb les activitats programades per aquests dies a Calafell. Tot això amb bona música, amb consells, i així estarem junts fins la una. Això és l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora. Benvinguts.
1: Obert per Vacances. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som-hi. Dijous, dia 23 de juliol de 2026. Avui se celebra, per un costat, per una banda, el Dia Mundial de les Balenes i dels Dofins.

de la síndrome de Sjögren, una malaltia antiimmune crònica que afecta milions de persones arreu del món, sobretot dones. El sistema immunitari ataca per error les glàndules que produeixen llàgrimes i saliva, provocant una intensa sequetat als ulls i a la boca, però també pot afectar les articulacions, els pulmons, els ronyons o el sistema nerviós. El principal objectiu d'aquesta jornada és donar visibilitat a aquesta malaltia, sovint desconeguda, minoritària, per afavorir un diagnòstic més precoç i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Doncs avui és el Dia Mundial del Síndrome de Sjögren i també el Dia Mundial de les Balenes i dels Dofins. I com sempre tenim, les efemèrides musicals.

perquè avui fa 65 anys que va néixer Martin Gore, compositor, guitarrista i teclista de Depeche Mode, on és el principal autor de la majoria dels grans èxits del grup, com Enjoy the Silence, Personal Jesus o Everything Counts, entre d'altres. Amb el seu estil fosc i innovador, Depeche Mode ha venut més de 100 milions de discos i és una de les bandes més influents de la música electrònica. Martin Gore, o Gore, no sé com es pronunciaria això, va néixer el 23 de juliol del 1961.

recordem aquest clàssic dels Depeche Mode. Tenim més efemèrides. Perquè el 23 de juliol del 1965 va néixer Slash. El seu nom artístic és aquest. Al darrere està Saul Hudson, guitarrista britànic i una de les icones de la música del rock. Es va donar a conèixer com a membre de Guns N' Roses, amb qui va signar himnes que ja formen part de la història de la música. Més endavant també va triomfar amb Velvet Revolver i també amb la seva carrera en solitari. Avui fa 61 anys, Slice de Guns N' Roses.

Celebrem els naixements d'aquests protagonistes de la música, però tot just avui, 23 de juliol, fa 15 anys enrere, va morir Amy Winehouse. S'apagava una de les veus més personals i influents de la música soul contemporani. El 23 de juliol del 2011 va morir Amy Winehouse. La cantant britànica va ser trobada morta a casa seva a Londres amb només 27 anys a causa d'una intoxicació etílica accidental, diuen. El seu disc Back to Black va esdevenir un fenomen mundial. Cançons com Rehab, Back to Black, entre moltes altres. La seva mort la va convertir en una de les membres més recordades del conegut Club dels 27. Artistes que van morir a aquesta edat. Doncs avui recordarem la música, la figura, el personatge, la cantant Amy Winehouse. Fa 15 anys ens va deixar i també va deixar música mítica com aquesta. Cançó que publicava l'any 2006, tornant al dol, tornant al negre. Black to Black, Back to Black, una de les grans cançons d'Amy Winehouse per començar l'Obert per Vacances aquest dijous. Bon dia, bona hora, família. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts. D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Doncs vinga, ara mateix, 11 i 12 minuts, ha engegat el programa, com sempre, moment d'anar cap a la platja del nostre municipi per parlar amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Allà s'hi troba l'Agustín. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, aquí, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Cómo empezáis la jornada? ¿Cómo se presenta este jueves?
2: Y hoy tenemos bandera verde en la afluencia de gente media, el mar está increíble, plano, transparente, no hay medusas cerca de la orilla, así que excelente.
1: ¿Hay medusas más hacia adentro? Porque dices, no hay aquí en la orilla.
2: Sí, hay un poco, algunas medusas llegando a la boya, hay un poco algunas, pero no, nada grave.
1: En comparación de años anteriores, este año estamos teniendo menos incidencia con estas medusas, Agustín.
2: Sí, gracias a Dios. Lo único que cuando hay un poco de mala mar, se acercan un poco más a la orilla por la corriente, entonces hay algunas picaduras más, pero este año realmente hay menos picaduras.
1: Ahora nos decías, ¿esta tranquilidad del estado del mar se va a mantener a lo largo de la jornada, Agustín?
2: En teoría sí, en teoría nunca se sabe, porque a veces hay vientos térmicos que pueden modificar la previsión del clima, pero en teoría va a estar bandera verde todo el día.
1: ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Cómo funcionó?
2: Bien, ayer tuvimos una persona ahí en Torre 2 que tuvo taquicardia, que tuvo que ser trasladada por el SEM, por la ambulancia, a un hospital. Y después tuvimos alguna actuación con alguna barca, algún patín catalán ahí en Bravo 3, pero nada más.
1: ¿Algún día me vas a decir que todo fue tranquilo, que todo fue bien? Porque cuesta, ¿eh? Aunque tengamos buena mar, siempre hay alguna incidencia que comentar, ¿verdad?
2: Sí, siempre algo pasa. También está haciendo mucho calor, quieras o no, estos tantos días de calor pasan factura a la gente mayor, a la gente menor, a todo el mundo.
1: Ojalá mañana me digas, todo bien, no tuvimos que atender ninguna actuación. Esperemos que tengáis una buena jornada. Gracias, Agustín, por atendernos. Hasta mañana.
2: Vale, muchas gracias, Ferran, igualmente.
1: Un abrazo. Chao. Al servei de socorrisme de les platges de Calafell. Esperem que tinguin una molt bona jornada també a tots vosaltres si us apropeu a les nostres platges. I el que farem ara és, doncs, ocupar-nos del temps, la previsió meteorològica. Aquests dies amb la crònica enllaunada d'en Josep Miró, que el tenim de vacances. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, amb intervals de núvols baixos ara fins a mig matí, més sol al centre del dia i augment dels núvols de cara a la tarda, amb unes temperatures que aquesta nit han baixat una miqueta. Feia dies que sempre superàvem la nit tòrrida i avui ens hem quedat per sota, i per tant, doncs, amb una mínima que ha estat entre els 23 i els 24 graus, mentre que la màxima avui tornarà a ser alta i estarà entre els 31 i 32, amb una humitat més alta que ahir i amb xafogó una miqueta més notable. Vents en conjunt febles i variables amb una miqueta de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia. Això farà que la mar hi hagi marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem un temps en conjunt molt estable, dominat pel sol amb cel clar al centre del dia i amb algun núvol poc destacable al matí i alguns de baixos al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit tornarà a pujar i estarà per sobre dels 25 de mínima, mentre que demà la màxima també pot remuntar una miqueta i està entre els 31 i 32, amb una humitat alta i xafogó acusada, vents febles, amb domini del xaloc més reforçat a la tarda i fent que la mar hi hagi marejol amb àrees de maró a partir de migdia.
1: Gràcies, Josep, que malgrat estigui de vacances sempre està pendent de la crònica que ens envia diàriament perquè estiguem ben al dia, al corrent de la meteorologia aquí al nostre municipi a Calafell. Doncs ara llueix el sol i la temperatura ambient aquí a la zona de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 30 graus centígrads. I 17, fem una aturada, una pausa i de seguida amb la Roser Ribas fem la connexió exterior del dia. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
4: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
0: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos! Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Ara mateix, les 11 i 21 minuts del matí. És l'Obert per vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Cada setmana també ens agrada sortir dels nostres estudis, anar a diferents fons del nostre municipi i, sobretot, aquests casals d'estiu que molts nens, molts nanos estan disfrutant durant aquests dies del mes de juliol. Avui és la Roser Ribas, que s'ha desplaçat fins al nucli del poble de Calafell per conèixer el que s'està fent des del centre de karate, el dojo Arazola. Anem a saludar-la, Roser. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Doncs molt bé. Volia preguntar, alguna vegada has estat a un tatami?
1: No, no he estat mai a un tatami. No, la veritat és que no. Tu? Tu sí?
2: Jo sí, jo sí. Ah. Jo he practicat, vaig practicar karate.
1: Ui.
2: Des dels 5 anys fins als 11, més
1: ah,
2: o menys.
1: Molt bé.
2: I la veritat que cada cop que vinc aquí al dojo Arazola, doncs em transporta a la meva infància. I precisament estic amb infants que estan gaudint d'aquí del casal d'estiu. Però primer de tot parlarem amb la Corinne Vázquez. Corinne, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: Com va el casal fins ara?
3: Pues muy bien, la verdad. Es la primera, el primer año que lo hacemos y está siendo todo un éxito.
2: ¿Quines activitats heu fet durant aquests dies?
3: Pues una vez a la semana vamos a la playa, hacemos karate, circuito y preparación física. También hemos hecho una excursión a Mont Labassa, al santuario de animales. Hemos hecho yoga, también baile. Y después pues tenemos manualidades, puzzles, tenemos talleres creativos, que viene un señor y alumno nuestro que se llama Martín, que es pintor y era profesor de primaria de pintura. Y también tenemos a Diego Struga, que es cinematógrafo. Y está haciendo cine, viene y nos pone películas de karate o de artes marciales, relacionado un poco con esa temática.
2: ¿Quines películas heu vist fins ara?
3: Pues hemos visto Kung Fu Panda y ayer vimos Scooby-Doo y los ninjas, Lego Ninjago.
2: I de moment, què creus que els hi ha agradat més de totes les activitats que han fet fins ara?
3: Pues no lo sé, no sé, depende, cada niño es un mundo, entonces a algunos pues les habrá gustado más las manualidades, otros también hacen tiempo libre porque les dejamos, porque ya que están en verano pues que puedan disfrutar y hacer lo que les apetezca, otros me imagino que el karate o la playa, algunos me dijeron que les gustó mucho la excursión al Mont Labassa, depende del niño, la niña.
2: Molt bé, ara els hi preguntarem, aviam què opinen ells. En primer lloc, doncs, vol parlar l'Isaac. Isaac, pots venir cap aquí? I així tenim bastant cobertura per poder estar en directe aquí a Calafell Ràdio. Isaac és un dels participants d'aquest casal d'estiu del dojo Arazola, aquí al nucli de Calafell Poble. Hem de dir també que aquest casal, com ha dit la Corinne, doncs, no només es queda aquí, en aquest emplaçament, sinó que va a diversos indrets. Isaac, primer de tot, com estàs?
4: Molt bé.
2: Quants anys tens?
4: 11.
2: Tu havies practicat karate abans o no?
4: Sí.
2: I ara mateix, com li deia la Corinne, heu fet diverses activitats. Suposo que tens una de preferida fins ara?
4: Sí. Lloc lliure.
2: Explica'm què és això del lloc lliure.
4: Pues nos dejan libres por el tatami. Y pues podemos jugar a fútbol, a badminton y ya está, y a las casas de muñecas que hay ahí.
2: Em sembla que tu tens molta energia, eh?
4: Sí.
2: Aquesta energia la canalitzes a través de les arts marcials?
4: No sé, depende.
2: Jo crec que sí. Quan vas començar a practicar el karate?
4: Amb 3 anys.
2: Ostres, doncs ja portes... Què és el que t'agrada d'aquesta disciplina? Explica'm.
4: Pues el combate.
2: T'agrada el combat? Com el fas?
4: Pues... No sé com explicar-ho.
2: Fas cates, per exemple.
4: Sí, també.
2: Hem de dir que fa poc vam fer un vídeo amb la Corinne i amb la Merche, que vam fer com un videoclip, no?, que començava per anunciar aquest casal d'estiu i elles feien una cata, no?, aquí a la platja de Calafell. Ah, t'agraden les cates?
4: Sí, també.
2: Molt bé, doncs passarem a parlar amb un altre participant. Qui vol parlar? Que s'apropi aquí i m'expliqui aviam què és el que més li agrada. També voldrem saber de quin lloc, on ets, d'on ets?
5: El meu lloc de Banyeres del Penedès.
2: I com et dius?
5: Eloi.
2: I això vol dir que vens de Banyeres del Penedès aquí a Calafell a passar l'estiu?
5: Sí.
2: I és la primera vegada que fas un casal d'estiu?
5: No.
2: I t'està agradant el de l'Arazola o no?
5: Sí, m'està agradant molt.
2: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
5: Anar a la platja i fer cates, que avui ens aprenem una cata nova.
2: Molt bé. I com és aquesta cata que heu après avui?
5: No me'n recordo el nombre.
2: Però com de moviments, com és? Més així amb els punys, amb patades... Explica'm.
5: Hi ha una mica de patades, punys, sí, animada.
2: Molt bé. Com deia la Corín, també veu anar al món la bassa, amb els animals. Et va agradar?
5: Sí. M'agrada la Montna Bassa.
2: Com gaudeixes l'estiu? A part de fer aquest casal d'estiu, què fas durant la setmana i el cap de setmana?
5: Anar a la platja i a la piscina.
2: T'agrada més la platja o la piscina?
5: Les dues coses.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Passem a un altre participant. Aviam què ens explica, què és el que més li agrada d'aquest casal d'estiu del Dojo Arazola. Bon dia, com et dius?
6: Unai.
2: Unai, quants anys tens?
6: En 6.
2: I d'on ets? On vius tu normalment?
6: En Calafell, a les muntanyes.
2: A les muntanyes què vol dir? Assegut a Calafell, més
6: no,
2: aquí?
6: No, a Calafell no, a Calafell.
2: Molt bé. És la primera vegada que fas un casal d'estiu ara, en aquesta temporada?
6: Sí.
2: I t'està agradant aquest casal d'estiu de l'Arazola?
6: M'està agradant.
2: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
6: Los combates.
2: Us agrada lluitar, eh?
6: Sí.
2: Havies practicat mai Arazola?
6: Ja havia practicat.
2: Sí, has fet karate des de quan?
6: Empecé con 3 anys.
2: Molt bé, doncs sou ja uns experts, eh? Em sembla a mi. Quin cinturó teniu?
6: En 3 danes i verre naranja.
2: Verd taronja, tens ja. Doncs això ja és un nivell, eh? En compte. I t'agradaria seguir practicant karate o no?
6: Sí.
2: Què és el que més t'agrada d'aquesta disciplina? Per què t'agrada tant?
6: Perquè m'encanta les kates.
2: Les cates, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Anem a parlar amb un altre participant d'aquest casal d'estiu. Apropa't a mi, si us plau, per no perdre la cobertura. Com et dius?
7: Hugo.
2: Quants anys tens?
7: 6.
2: Has practicat mai el karate o és la primera vegada?
7: He practicat dels 6 anys.
2: I havies anat a algun casal d'estiu ja o no?
7: Sí.
2: Molt bé. I què és el que més t'ha agradat d'aquest casal d'estiu, de l'Arazola, fins ara?
7: El combat.
2: Ui, us agrada molt això del combat. M'agradaria saber per què. Faig un incís aquí amb la Corín, que s'apropi. Per què els agrada tant això del combat?
8: Creo que es fun porque son niños que son muy movidos, les gusta mucho estar pues todo el día, no paran quietos. Entonces el combate, aparte de que es una lucha, por así decirlo, y a ellos les encanta eso, pues también aprenden a controlar, pero a la vez están moviendo, la coordinación la están mejorando, aunque ellos no se den cuenta. Todo también trabajan el equilibrio, trabajan un montón de cosas en los combates. Y además hacemos muchos juegos, por así decirlo, haciendo combates. Entonces ellos están aprendiendo a la vez que eso están pasando muy bien, por eso me parece que les gusta tanto.
2: Molt bé. Com deia la Corina abans, també hi comentàvem que heu anat al món la bassa amb els animalons. Et va agradar aquesta sortida?
7: Sí.
2: I heu vist pel·lícules també relacionades amb el karate. Quina pel·lícula t'ha agradat més fins ara?
7: El Kung Fu Panda.
2: L'havies vist abans o no?
7: No.
2: Molt bé, i voldràs seguir... Ui, portes un pantaló del Club Pati Calafell, m'acabo de donar compte. A part de karate també fas hoquei?
7: Sí.
2: Sí, fas 2 esports. Sí? Quan vas començar a fer hoquei?
7: Amb els 3 anys.
2: Molt bé, doncs ja tens experiència, eh? Voldràs seguir fent arts marcials quan siguis gran?
5: Sí.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Seguim a un altre participant. Hola, bon dia, com et dius?
9: Eric.
2: Quants anys tens?
9: 6.
2: 6 anys. Quasi tots tenen 6 anys, eh? Hi ha alguns més grans. I és la primera vegada que fas un casal d'estiu?
9: No.
2: Abans, quin vas fer? Te'n recordes o no? No, bueno, no passa res. Però d'aquí de l'Arazola, què és el que més t'està agradant?
9: Els circuits.
2: Els? Perdona, no t'he entès.
9: Els circuits.
2: Molt bé, i per què?
9: Perquè hi ha jocs molt durs.
2: Molt bé. I el karate, què és el que més t'agrada d'aquesta disciplina, d'aquest esport?
9: Les cates.
2: Les cates. Avui heu après una nova. T'ha agradat?
9: Sí.
2: I veu anar també, tu també vas anar al món la bassa?
9: No.
2: No, i has fet manualitats?
9: Sí.
2: T'agraden?
9: Sí.
2: Què has fet de manualitats?
9: Come cocos, coses així.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Passarem a un altre participant que s'apropi. Ah, una noia, com et dius?
10: Ainhoa.
2: Quants anys tens?
10: 4.
2: 4 anys, Déu-n'hi-do, eh? Parles molt bé, eh? Què t'agrada d'aquí del Dojo Arazola?
10: El combate.
2: El combat, també, sí? Havies fet mai un casal d'estiu?
10: No?
2: No. No havies fet mai. T'està agradant aquest casal d'estiu de l'Arazola?
10: Sí. Sí.
2: Per què t'agrada? Explica'm una miqueta.
10: Perquè m'agrada.
2: Molt bé. També feu manualitats, veieu pel·lícules, heu anat al món la bassa. Sí, tu també vas anar? Vas veure els animals? M'has de contestar parlant, perquè si no la gent no et veu, vale? Amb el micro, sí? Sí o no?
10: Sí.
2: Quins animals et van agradar? Aviam, quins animals hi ha? Fem memòria. Hi ha cavalls? Sí? Bueno, passem a un... Gràcies per compartir la teva experiència. Passem a un altre participant. Com et dius?
11: Anir.
2: Quants anys tens?
11: 7.
2: Havies fet mai un casal d'estiu?
11: Sí.
2: Quin vas fer abans?
11: Un de música.
2: Molt bé, música. Ara canviem de la música al karate. T'està agradant aquí, al casal d'estiu?
11: Sí.
2: De moment, què és el que més t'ha agradat?
11: Aquest. Karate.
2: Però quina pràctica? Perquè feu de tot. Veieu pel·lícules, feu sortides, aneu a la platja, feu manualitats, exploteu la creativitat. Què és el que més t'ha agradat, de moment?
11: Hacer manualidades.
2: Quina manualitat has fet, tu?
11: Pues dibuixos, cocos, de moltes coses.
2: I karate n'has fet abans?
11: No.
2: No? I t'ha agradat?
11: Sí.
2: Continuaràs? Més endavant, dic que potser tu repenses, no?, d'incorporar-te com a esportista en aquesta disciplina.
11: Creo que sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Passem a un altre participant. Com et dius?
12: Laia.
2: I quants anys tens?
12: 6.
2: Havies anat mai a un casal d'estiu com aquest?
12: Sí.
2: I t'està agradant?
12: Sí.
2: Què és el que més t'agrada? Explica'm.
12: El combat.
2: El combat també, eh? O sigui, és el que més agrada, eh? Sí. Pel que veig. I a banda d'aquestes activitats que tenen que veure amb la lluita, què t'ha agradat més?
12: Dibuixar.
2: Feu manualitats, també? Sí? Havies fet karate?
12: No.
2: I t'agrada? És a dir, voldràs practicar més endavant o no?
12: No sé.
2: No ho saps, tu estàs pensant, eh? I tu com et dius?
13: Ato.
2: I quants anys tens?
13: 6.
2: Havies fet mai un casal d'estiu?
13: No.
2: T'està agradant el del Dojo Arazola?
13: Sí.
2: Què és el que més t'agrada de tot el que fas aquí?
13: Lo que de karate o de casal?
2: Del que sigui, de totes les activitats que feu.
14: A mí me ha encantado la película que he visto ayer.
2: ¿Quina película? ¿El Kung Fu Panda?
14: No.
2: ¿Quina?
14: No me'n recuerdo.
2: De què anava? Què sortia? Quin personatge sortia?
14: Scooby-Doo, se llamava.
2: L'Scooby-Doo, molt bé. Tenim també per aquí a la Janet Plaza, que la vam entrevistar a Calafell Ràdio i és una de les monitores. I la volem saludar també. Janet, com estàs?
15: Molt bé.
2: Què tal? Com va això del casal d'estiu?
15: Molt bé, molt bé. Molt divertit.
2: I com portes el karate? Com portes la relació amb els infants i els joves que hi participen?
15: Molt bé, jo crec que sobretot amb l'Ainhoa hem fet bastant amigues, la veritat.
2: Et volia preguntar quins objectius et planteges d'aquí a que acabem l'any 2026.
15: A veure, jo crec que sobretot treure'm el cinturó negre i després, doncs, no sé, seguir amb el karate i no sé.
2: Molt bé. Molt bé. Precisament l'altre dia parlàvem amb la Merche i amb la Corinne, perdó, i s'havien tret dos alumnes, crec, no?, el cinturó negre. Ara passem a un altre monitor, que no el conec, que s'apropi aquí per fer el directe. Com et dius?
16: Samuel.
2: Què tal? Com va aquesta experiència de fer de monitor d'aquí del casal d'estiu?
16: Muy bien, muy bien.
2: Sí? Què és el que més t'agrada fer?
16: Llaves o tiempo libre.
2: Quant temps portes vinculat al karate? Quant temps portes practicant el karate, fent karate?
16: Muy poco tiempo.
2: Molt poc temps. T'agrada? Per què t'agrada aquesta disciplina?
16: Pues porque aprendo sobre todo a defenderme y pues me gustan las llaves.
2: Molt bé. Doncs algú més que vulgui compartir la seva experiència? Sí? Com et dius?
17: Xènia.
2: Quants anys tens?
17: 12.
2: Quant temps portes practicant el karate?
17: Des de finals de novembre.
2: I havies fet mai un casal d'estiu?
17: No.
2: T'està agradant aquest de l'Arazola?
17: Sí.
2: Per què t'agrada?
17: Bueno, és un dels meus esports preferits, m'ho passo molt bé i... No sé, m'agrada molt... lluitar i els combats i tot això.
2: Fins ara, de tot el que heu fet, què és el que més t'ha agradat?
17: El temps lliure.
2: El temps lliure. Què és el que fas en aquest temps lliure?
17: Muntar puzzles.
2: Com, perdona?
17: De puzzles i jugar a mataconeix i badminton.
2: Molt bé. Seguiràs practicant karate?
17: Sí.
2: Per què t'agrada aquesta disciplina realment? Què és el que t'aporta?
17: No sé, és algo que des de ben petita volia fer, però ara no em deixaven abans.
2: Molt bé. Alguna persona... Sí, aquí un monitor que també hi està. Com et dius?
18: Albert.
2: Quants anys tens?
18: 15.
2: Amb 15 anys ja portes també una trajectòria aquí al Dojo Arazola, eh? Explica'ns la teva experiència aquí.
18: Bueno, amb 11 anys vaig començar a fer karate perquè vaig veure el dojo i em vaig interessar. I quan em vaig entrar més al karate vaig començar a practicar i bueno, he aconseguit coses que m'agraden molt.
2: I ara estàs fent de monitor al casal d'estiu, que és el primer cop que es fa. L'experiència, què tal? Què em pots explicar del que feu? Què és el que més t'agrada compartir aquest temps amb els infants i joves?
18: Bueno, m'agrada quan estem tots amb nens, fem jocs com l'escondite, que m'agrada molt, i posem música i fem coses.
2: Molt bé. Alguna cosa més que ens haguem deixat, que no hem dit? No? Doncs Ferran, fins aquí l'espai de la connexió amb els casals d'estiu de Calafell.
1: Molt bé, Roser, gràcies per aquesta connexió, gràcies per aquest directe també a tots els que t'han acompanyat, com deies, en aquesta connexió d'aquest dijous, aquí a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio.

0: Samsung en directe 107.9 FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Us seguim acompanyant en aquest dijous dia 23 de juliol de 2026. I també aquesta temporada de l'Obert per Vacances tenim les històries de la música. Ens queden dos espais, el que ara mateix podreu escoltar i el de la propera setmana, un espai, de fet una sèrie que vàrem engegar el passat mes de setembre des del Calafell Matí, repassant i coneixent les 500 millors cançons de la història de la música. Doncs vinga, anem per la quarta entrega aquest estiu a l'Obert per Vacances de les històries de la música.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, som-hi. Mica en mica va passant aquest mes de juliol, penúltima setmana d'aquest magazín d'estiu. I ja sabeu que els dijous tenim les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, en aquest tram final, repassant les 500 millors cançons de la història de la música, un recorregut que vàrem iniciar des del Calafell Matí el passat mes de setembre i que arribarà ja la propera setmana, el pròxim dijous, al seu final. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, responsables d'aquestes històries de la música. Molt bon dia, senyors. Què tal? Com esteu?
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom. Contents, home, contents, com sempre. A més, a punt d'acabar temporada, eh, Xavier? Què
1: doncs
2: portem?
1: Sí, mira, ens queden dos programes. Només. Avui farem el penúltim, eh? I la setmana que ve acabarem.
2: Correcte.
1: Tota la sèrie.
2: I quina sèrie és aquesta tan llarga que ens ha ocupat la setmana... Ai, perdó, la temporada sencera. Doncs a veure, les 500 millors cançons de tots els temps, segons l'edició de l'any 2004 de la revista Rolling Stone.
1: I les presentarem, com ja anem fent sempre, en l'ordre invers de la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 23, ocupat per In My Life, una de les tres cançons de The Beatles que van tenir l'oportunitat d'escoltar.
2: Efectivament. Doncs aquesta setmana n'escoltarem tres més del grup de Liverpool i arribarem fins a la posició 11, que és la que ocupa My Generation, de The Who. Però anem per ordre, com deia el Xavier, i comencem en el lloc 22 i The Ronettes.

0: I My Baby és probablement el tema més popular de The Ronettes. La gravació deu bona part de la seva sonoritat a l'aportació del productor Phil Spector i el seu conegut Wall of Sound.
1: Sí senyor, The Ronettes van ser un molt bon exemple de girls group que encapçalava la Ronnie Spector, casada amb en Phil, de qui posteriorment es va divorciar de manera poc amigable.

0: I en el lloc 21 tenim a Bruce Springsteen amb Born to Run. I hem de tornar a parlar de Phil Spector, que també ell va ser el productor d'aquest tema, que van treballar conjuntament amb Bruce Springsteen durant més de 6 mesos fins a aconseguir aquest resultat final.
1: Certament és un contrapunt notable la seva vida personal. Recordem que va acabar els seus dies a la presó, parlo de Phil Spector, on estava tancat per l'homicidi de l'actriu Lana Clarkson, i la seva contribució al pop i al rock, que va ser definitiva i amplíssima, anant, com acabem de veure, de The Ronettes fins a Bruce Springsteen i molts altres.

0: Com us dèiem abans, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar At The Beatles en tres ocasions diferents. La primera és aquesta, Let It Be, que ocupa el lloc número 20.
1: La van publicar pocs mesos abans de la dissolució del grup. A la lletra, Paul McCartney, que n'és l'autor, relata un somni en què se li havia aparegut la seva mare, Mary McCartney, que es va morir quan ell era adolescent.
0: Del record de Paul, les paraules de consol de la mare en moments de dolor o incertesa eren aquest Let It Be, o sigui, deixa-ho estar, que dona nom a la cançó.

0: Estem escoltant Hound Dog, d'Elvis Presley, situat a la posició 19. És un tema que va publicar l'any 1956 versionant l'original de Big Mama Thornton, al qual ell va donar un caràcter molt més frenètic i ple d'energia.
1: I va ser a partir de la interpretació d'aquest tema que Elvis va començar a ballar dalt de l'escenari amb els seus característics moviments de malucs, que van acabar sent una de les marques de la casa del rei del rock.

0: Just l'any anterior a la publicació de la versió de Hound Dog d'Elvis, és a dir, el 1955, era Chuck Berry qui publicava Maybelline, que finalment va quedar situada en la posició 18.
1: Aquesta cançó és considerada una de les que van marcar els inicis del rock and roll, que posteriorment van consolidar artistes com el mateix Elvis.
0: Sí, senyor.

0: malgrat excentricitats i sortides de to, com per exemple el fet de destrossar guitarres a dalt de l'escenari colpejant-les contra els amplificadors, en Jimi Hendrix ha sigut considerat un dels millors, si no el més gran guitarrista de la història de la música.
1: I segurament aquesta és una de les raons que justifiquen que ara ens el trobem en el lloc 17, amb aquest tema titulat Purple Haze.

0: I tornem a escoltar The Beatles, ara per segona vegada, I Wanna Hold Your Hand, publicada l'any 1963 i amb què ocupen el lloc 16.
1: Aquest tema va arribar a ser el número 1 dels Billboard nord-americà el gener de l'any següent, del 1964. I s'hi ha passat 7 setmanes consecutives en total.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, moltes setmanes. Això va obrir les portes a allò que posteriorment seria conegut com la invasió britànica.

0: Això que escoltem ara és Escolta-ho en el vent, és a dir, Blowing in the Wind, de Bob Dylan. I aquí l'està cantant el mateix Bob Dylan juntament amb Joan Baez, que va ser també la seva esposa.
1: Aquesta cançó ocupa la plaça número 14 de la llista de les 500 millors, confirmant el valor i la influència que Dylan va exercir en la música del segle XX. I encara el tornarem a escoltar en posicions més avançades, eh?
0: Sí, sí, sí.

0: bé, amics, si no en teníem prou amb dues, aquí tenim la tercera de The Beatles, una de les composicions més cèlebres de Paul McCartney i de les més versionades de la història de la música.
1: Es tracta de Yesterday i va ocupar el lloc número 13. I ha continuat formant part del repertori dels concerts en directe de Paul McCartney anys després de la dissolució de The Beatles, i sovint la interpreta acompanyant-se exclusivament en la guitarra acústica sense el suport de la resta de músics.

0: En la dotzena posició trobem A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke, que es va publicar l'any 1964, poc després de la mort del cantant.
1: Fa una estona que escoltàvem Blowing in the Wind, de Bob Dylan, i els biògrafs de Sam Cooke expliquen que quan ell la va escoltar per primera vegada va quedar impressionat que un músic blanc hagués escrit aquella lletra denunciant les discriminacions de tot tipus.
0: De fet, sembla ser que va arribar a dir que una cançó com aquella l'hauria hagut d'escriure ell mateix. Finalment, el que va fer va ser escriure A Change Is Gonna Come, o sigui, un canvi vindrà, també denunciant les discriminacions, en el seu cas, sobretot les racials.
1: I ho va fer a partir d'una experiència personal després de patir un episodi de discriminació racial en un motel de Louisiana on es van negar a acceptar-lo com a client pel fet de ser negre.
0: Vaja.

0: I finalment aquests són The Who amb My Generation, que va quedar situada en l'onzè lloc de la llista de les 500 millors.
1: És un dels seus temes de més èxit i que conté una frase en la lletra que s'ha acabat fent famosa. És la que diu textualment: espero morir-me abans de fer-me vell.
0: Doncs aquesta frase va convertir-se en un lema adoptat pels moviments contraculturals dels anys 60, amb què volien significar la rebel·lia contra les convencions i les rutines de l'edat adulta.

0: Per acabar el capítol d'avui, hem fet un salt enrere fins a la 15a posició, on hi trobem els britànics The Clash, que van situar-se en aquest lloc amb la cançó London Calling.
1: Amb ells us deixarem fins la setmana que ve, en què us presentarem les 10 cançons que van quedar en les primeres posicions d'aquella llista de les 500 millors cançons de tota la història de la música. És aquesta que us hem estat presentant al llarg de tota la temporada.
0: Sí, sí, i no només completarem la llista, sinó que acabarem, ara sí, la temporada definitivament.
1: Sí, amic, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt. Adéu.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia.

0: exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el setè. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 1:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 1:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

12 del migdia, ara mateix amb 6 minuts. En un moment entrem a la cuina de l'Obert per Vacances amb la Maria Herrera, la cuinera del petit bistró de Seguda Calafell. Abans, anem fins al Canadà, o el canadenc arriba aquí. Fins a Calafell ja ens agradaria, eh? The Weeknd amb una de les seves cançons, un dels seus grans èxits. Com ens agrada això? In Your Eyes.

0: context de l'Obert per Vacances, també acompanyant-vos aquest estiu, aquest mes de juliol, i entre moltes coses que us expliquem cada dia en aquest programa magazín d'estiu de Calafell Ràdio, també tenim aquest espai de cuina, de receptes i de gastronomia amb la Mari Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que està aquí preparant i bellugant papers amb tot el que té preparat per explicar-nos avui. Molt bon dia,
1: bon
0: Mari.
1: Bon dia. No sé per què portuguem, si després no faig cas.
0: No,
1: de...
0: no, però bueno, jo, a mi m'agrada, eh? Sí. Jo sempre necessito tenir un full amb quatre anotacions...
1: I un boli.
0: I un bolígraf, perquè a vegades, no sé si és que m'he fet gran, que sí, que és veritat que m'he fet gran, però se'm passa moltes coses pel cap. I si no me les anoto...
1: Jo també.
0: Quan, clar, estic pendent del que ens expliqueu els convidats, els entrevistats... Clar, si no m'anoto aquí en petitó, quan em vull donar compte, ja no me'n recordo del que m'havia vingut en aquell moment al cap.
1: Exactament.
0: I clar, has d'estar doncs pendent del que et diuen, però també, clar, evidentment, la nostra feina és crear conversa, preguntar, no?, i crear. Per la qual cosa, doncs mira, bolígraf, papers, per la qual cosa a vegades no fem gaire cas al que tenim aquí anotat i posem la directa i hasta donde lleguemos.
1: Exactament,
0: això,
1: sí, sí.
0: La ràdio, bueno, també és així, ens podem permetre el luxe en aquest espai de fer-ho així d'aquesta manera.
1: Bueno, l'Obert per Vacances és una barra llibre, no?
0: Sí. Perquè... Sí, bueno, algunes cosetes manera. Sí que estan, però sobretot el de cuina.
1: Sí.
0: Jo no sé què passarà d'aquí en els propers minuts. Tu potser ho saps molt més que jo.
1: Sí.
0: Perquè últimament, la veritat, li demano a la Mari a l'entrar què ens cuinaràs, què ens portaràs avui. No vol, no sé, no sé què passa,
1: no sé.
0: Em vol sorprendre.
1: Bueno, és que...
0: Bueno, millor l'espontaneïtat.
1: Bueno, igual que l'altre dia te vaig explicar una recepta que estava a sortir d'un llibre, no? Pues
0: sí.
1: Jo, pues, també m'agrada lligar molt, molt, la, per exemple, no? Quan busco la música, no? Pues, buscar també un sentit, no? El per què aquesta cançó, d'on ve, perquè m'agrada, què significa, no? Pues això. I que quina recepta lligaries, no? Pues això, són d'aquestes coses que, bueno, pues, d'això va aquest programa, no? De lligar una cosa a l'altra, no? De buscar una mica, pues això, que ser una mica diferents.
0: Vinga, anem a posar-li música, que estic de la sintonia ja, que la tinc sonant aquí.
1: Una mica estranya aquesta, eh?
0: Anem a posar-li... Sí, sí, és veritat.
1: Sí, sí,
0: vinga.
1: Sí. A veure,
0: però
1: a veure, a veure per on surt la Mari.
0: Per on surt?

0: una peça bàsicament instrumental. Evidentment, la música ja sabem a què ens recorda. A més, parlant d'Argentina, de Buenos Aires...
1: Milonga d'amor.
0: I, doncs, això fusiona una miqueta d'estil, sobretot aquesta base molt tanguera, podríem dir, no?
1: Sí, sí. Això ve d'una pel·li que m'encanta, que és la pel·li, està, el títol és en anglès i a mi no em surt, que és We Wild Dance, que és la pel·lícula de Richard Gere, la Jennifer López, a la Susan Sarandon, perquè tu viquis, és la típica pel·lícula on el Richard Gere és un ejecutivo aburrido no lo siguiente, no? I un dia passa amb el tren, passa per davant, ve una acadèmia de baile. I sempre cada dia passa i veu l'acadèmia de baile, veu a la gent ballar, no? I, ostres, a mi m'agradaria ballar, però clar, jo sóc un executiu avorridor i jo no tinc dret de ballar, no? Fins que un dia és valent, es baixa a l'estació, no? I camina fins a aquesta acadèmia i es presenta i ahí descobreix una de les passions de la seva vida, que és ballar, no? I és on, pues, bueno, troba la Jennifer, no? Arregla tot això, arregla el seu matrimoni, que estava en crisi, no? I de vegades, pues, el missatge és això, no? De vegades és fer allò que tu vols.
0: Shall we dance?
1: Sí.
0: Clar, no l'he vista mai. No l'he vista, ara estava buscant jo aquí.
1: Pues té el moment aquest de ball de la Jennifer López i el Richard Gere, que dices, clar, Richard Gere bailando tango.
0: Bueno,
1: és súper exuberante, los dos,
0: A més, és una pel·lícula del 2004, sembla ser, que estic veient aquí el senyor Google.
1: Sembla mentida com la vida, com me portava... Sí. O sea, mi vida és un tango,
0: Jennifer,
1: mi vida és un
0: López,
1: tango.
0: López i Richard Gere.
1: Sí,
0: Richard Gere, o com li vulguem.
1: I la veritat és que és una pel·lícula que sempre m'ha encantat i a principis d'any una de les persones que més estimo en el món mundial va penjar en la seva history d'Instagram aquest tema i jo digo, me lanzo a la piscina.
0: Que a més és un tema, és un, no sé si dir-li cançó, però sí que és un tema musical, instrumental, de Gotham Project.
1: Sí.
0: Aquesta cançó es diu Santa Maria del Buen Aire.
1: Del Buen Aire, de Buenos Aires, no? Pues és això, ve d'aquesta peli i ja te dic, i sense jo voler, pues mira, són d'aquestes temes que sempre han estat presents, d'aquestes imatges que han estat presents al meu cap, no? I tot condueix a una cosa que jo tinc a dins des de que sóc molt petita. Imagina't, no? O sigui, jo m'escolto, jo sóc persona d'escoltar-me. Mira, la meva mare és modista, ja està jubilada, però és modista. La meva mare, quan jo era petita, sobretot feia també moltes coses, faldilles aquestes de flamenca, i a mi em venien grans, però jo me les posava i jo començava a zapatear, saps? Jo tot el que sigui ballar. Després va arribar a la sèrie aquesta de fama, jo volia ballar.
0: Home.
1: Saps? Sí, jo que tota la meva vida, la música, jo vull ballar. I no sé, i aquesta cançó i aquest moviment que he tingut aquest any tan important m'invita a que sóc una persona que treballo moltíssim, que no faig esports, perquè clar, és que jo cada dia, com a mínim, sense bellugar-me gaire, són per mi 12, 14.000, 16.000 passos, saps? O sigui, només que el bistró, però m'agradaria fer, no esport, però sí m'agradaria ballar, i unes coses, els missatges són aquests, no? Que jo vull ballar. O sigui, que aquest any, quan arribi la tardor... O...
0: Però ballar, has ballat fins ara o no?
1: No he ballat mai, però vull ballar.
0: Ho tens clar, eh?
1: Crec que sí, perquè si m'agrada tant la música, m'agrada tant el moviment, i penses, algo que sigui adient per la meva edat, no? Que sóc una persona que tampoc no sóc gaire joveneta, però bueno, és una manera de bellugar el cos, no?
0: Però a més aquí, al Baix Penedès, a Calafell, tenim,
1: o sigui,
0: moltes escoles i de diferents estils,
1: o sigui, que faig una crida aquí, que després per les xarxes socials em busqueu, per WhatsApp, el que sigui, si sabeu de gent que acadèmies, el que sigui, doncs vinga, donar-me la idea, que jo vull ballar.
0: Sí. Doncs la Mari que vol ballar, jo diria que ja la balles prou, però vull dir, és un altre tipus de ball.
1: Exactament, però jugar al cos. No és una cosa que em persegueix des de nena i no he fet mai cas, i ens hem d'escoltar.
0: Doncs escolta'm, mai he estat per començar a ballar i segur que el ritme ho portes dins i segur que ho fas molt bé.
1: I vull ballar tango també.
0: Sí, ha de ser molt difícil. Jo és que t'haig de dir que jo ballar sóc un ànec amb potes, vull dir que no sé ballar.
1: Jo tampoc.
0: No, a més som molt vergonyós, no ho faria.
1: Jo també soc molt orgullosa, però bueno,
0: no
1: és com, però al final...
0: No, perquè soc molt grandot, soc petós, i llavors no sé, no m'hi veig.
1: També, al final és soltar el cuerpo.
0: Mari, anem a entrar a la cuina?
1: Ai, sí, a més és que avui porto una temptació, un pecat, tot.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oh.
1: La cosa més fàcil... perquè diu, sí? Mira, que la truita que faràs ara, faré una truita de patata, sí. me radiaràs una truita de patata, de veritat t'entendràs aquest valor? Sí, però en aquest cas va farcida.
0: Saps per què? Exacte, és que a veure, jo sé que qualsevol cosa, i si me la portes també és ben acceptada, qualsevol cosa no em portaràs aquí. És a dir, una truita de patates, molt bé, mm-hmm. Pràcticament jo diria que tothom sap fer-la.
1: Exactament.
0: Però la que avui ens cuinarà la Mari, com ja ens avances, que no tenia ni idea que ens portava avui, doncs segur que serà diferent. Aha. Per experimentar una miqueta a la cuina, no?
1: És una truita de patata, que avui, a més, és la típica truita de patates que quan venen els amics, per quedar-te una mica, perquè, clar, la truita de patata és el que més més socorrido, no? Pan, tomàquet, pernil, truita de patata.
0: És genial, és ideal. És ideal, amb l'embotit.
1: Babosita, eh?
0: Sí.
1: Ah, sí, aquesta que està ahí toda saps que no sigui seca.
0: Va per gustos,
1: sí,
0: eh? No. Jo tant, ni tanto, bueno, ni tampoco.
1: Pues precisament, si no t'agrada tant, aquest sí. Farcit que jo et faré, vale, primer de tot, fem una truita de patata.
0: Vinga, va.
1: Com fem una truita de patata?
0: Vinga. Sí, expliquem de zero, perquè...
1: És que és curiosíssim, no? Perquè batimos mucho los huevos, saps? No, jo donaré la recepta més tonta del món mundial per fer una truita de patata. Lo primer de tot, patata agra. Jo sempre agria, sempre us explico que és el millor tipus de patata per fer així amb cocció, val? És el que més utilitzem a l'hostaleria. I molta ceba. Jo en aquest cas m'agrada molt la ceba vermella, perquè m'agrada el color que deixa, que no us agrada la ceba, que també em passa que a gent no li agrada la ceba, no posar-li, però jo en aquest cas...
0: Home, li dona un toc diferent,
1: home,
0: eh?
1: Sí, queda molt més
0: sabrosa. I que
1: sabrosa.
0: Si no hi ha aquest tipus de ceba que ens diu la Mari...
1: Ceba
0: doncs,
1: tendra,
0: que
1: si no us agrada veure les taques aquestes més vermelletes que després queden, perquè ja tenim canalla, ai, és que se ve la cebolla, si sí, s'agrada sí. El sabor, però no l'agrada
0: sí,
1: veure.
0: Sí, a vegades sí.
1: Bueno, pues agafem una ceba vermella. Bastant d'oli a la paella, val? O sigui, l'important d'aquesta, la truita de patata, és que la patata balli en oli, val? És important. I sempre tapada, sal, la sal la posem ja des del principi, i tapada, val? Tot això ha de coure. O sigui, no s'han de fregir les patates han d'estar amb l'oli i s'han de confitar. Aquesta és la paraula exacta.
0: I el foc, jo, a veure...
1: Ets... Mig.
0: Vale,
1: perquè... No foc, ni sigui, no fort, ni suau.
0: Això t'anava a dir, no molt fort, perquè si no es cremen, i no, s'ha de confitar,
1: Perquè que tenim molt de temps, però la deixem molt a poquet a poquet, val? Però bueno, que amb un foc mitjà, val? Molt suau,
0: molt bé.
1: I tapada, és la gràcia, val? Que la patata quedi molt tendreta, val? Que després la ceba faci el seu treball, no? Que impregne el sabor a la patata, val? I la sal també faci la seva tasca.
0: Jo a vegades tinc problemes per les quantitats, a vegades agafo massa patata, o poc ou, o massa ou.
1: A veure,
0: llavors, a vegades em costa una miqueta això, eh?
1: Has de comptar, perquè tenim gana, és patata i mitja per persona.
0: Patata i mitja per persona.
1: Per persona. Val? Una patata que dà una patata...
0: No, que ja estan grosses, tampoc.
1: Mitjaneta.
0: Mitjaneta.
1: Patata i mitja per persona. O sigui, si són quatre persones, sis patates.
0: Molt bé.
1: Ceba, un parell. Que no s'agrada molta, doncs menys una ceba. Que s'agrada més, tres cebes. O sigui, això de la ceba...
0: No seria així una quantitat
1: però,
0: correcta
1: bueno, la història seria sis patates i dos cebes.
0: Molt bé.
1: Val? Un bon la sal que no falti, perquè una truita sosa també no és la gràcia. I ja t'he dit que confiti amb l'oli.
0: Vale.
1: Després aquest oli, tranquils, no passa res, l'aprofitarem després per fer més coccions. Val? Després tot això ho traiem... quan ja la tenim confitada i calentita, val? La patata que estigués... res de que refredi res, Això ho traiem amb l'espumadera, traiem de l'oli...
0: Quan ja estigui duradeta, no? Què?
1: Tampoc fa falta que estigui duradeta, vale. Que estigui tendreta i cuita.
0: Exacte.
1: Val? O sigui, perquè...
0: Sí, perquè amb aquest tipus de cocció i amb la quantitat d'oli, més que duradeta, també quedarà això.
1: Confitada. Molt bé. Val? Ho traiem de l'oli, val? Que no ens agrada tampoc que quedi molt xopa, val?
0: No, exacte.
1: I agafem, per exemple, si hem agafat aquestes sis patates, jo faria vuit ous.
0: Molt bé.
1: Sempre una mica més d'ou de lo de patates n'hi ha.
0: Clar, eren per quatre persones, serien dos ous.
1: Exactament.
0: Molt bé.
1: Aquesta patata que està calenta, els ous, ho fico, mal batuts, no fa falta que...
0: Allò que està ple, no cal,
1: no, mal batuts. És més, et diria que no fa falta ni que batre'ls primer. Jo a vegades amb les presses és que ni els batre, directament. Poso els vuit ous, trenco una mica els rovells i la patata calenta. Calenta, és important, I això amb una forquilla ho barregeu bé.
0: Sí.
1: I directament a la mateixa certem molt l'he fet, que sigui una mica pues, bueno, amb teflon, que és més fàcil, que després no ens enganxi.
0: I en aquest cas, amb el mateix oli que havíem cuit, però menys quantitat.
1: Menys quantitat, Ja hem colat la màxima quantitat, vale? Deixa aixeca, i a mi el que m'agrada és pues, això, En aquest cas, com farem una truita, si fem la truita normal, fiquem tota la patata, i en aquest cas, com farem una truita farcida, la meitat de la patata...
0: Ah, és veritat, és que m'estava oblidant de que era diferent, clar, aquesta. Sí, cuidado,
1: sí.
0: Compte.
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: Vale, aquí ficarem a la sartena aquesta, un parell de culleretes d'aquest oli, sí, que ens ha sobrat,
0: vale.
1: Fiquem la meitat de la patata.
0: Ah, la meitat de la patata
1: la
0: amb l'ou?
1: Amb la sartena en calent. I aquí dintre, ara, ràpidament, ficarem una mica de formatge brie. Saps aquest que té la cortesa, la blanca?
0: Sí,
1: val?
0: El brie,
1: m'encanta. O una mica de gruyère,
0: sí,
1: val? Qualsevol formatge que es fongui, val? Uh-huh. I una mica de pernil dolç.
0: Pernil dolç, molt bé.
1: Us agrada pernil de gla, posar-li pernil de gla. Si poseu pernil de gla, vigileu amb la sal de la patata.
0: Clar.
1: Menys quantitat,
0: clar,
1: val? O sigui, sempre que diu pernil, diu una mica de salmó fumat, diu una mica de pollastre, diu carn picada, o sigui, aquí... En aquest cas que sigui cuita, val? Però bueno, amb un pernil dolç i formatge ja tenim. Posem la resta de la patata i ràpidament doneu la volta. En aquest cas el foc estarà continuem amb aquesta mesura, que sigui un foc mitjà, uh-huh. Aquesta patata de seguida es fa, val? Li donem la volta i ja és una truita patata normal, val? Li deixeu un parell de minuts més i ja el plat, val? Per emplatar. Això, quan ho talles, aquest formatge que està dintre, uh-huh, val? És com una festa major, és com una cascada de sabors, val? Que es fon amb el pernil, amb la patata, amb l'ou. Per això m'agrada que no cobren gaire, saps? Perquè pensa que al estar l'ou calent, o sigui, la patata calenta amb l'ou, de seguida es fa. O sigui, és una truita que es fa en un parell de minuts, és una truita que va molt ràpida, i la veritat és que el farcit aquest que li fiquen li dona un valor afegit també, val? A l'hora de tenir una truita que és més que una truita, val? Perquè ja tenim la proteïna també del pernil, val?
0: Uh-huh.
1: I bueno, una mica d'unes torradetes amb pa amb tomàquet, val?
0: Home.
1: Que no falti.
0: Home,
1: bona companyia.
0: Home, la millor, per una truita de patates.
1: Un bon vi, no?
0: Correcte, sí, senyora.
1: Si es pot ser negre.
0: Ja ho saps, els meus gustos, sí, exacte.
1: Mira que jo no era fan del vi negre a l'estiu, però m'estic acostumant i la veritat és que té su puntito, eh?
0: A mi m'agrada amb un toc de fred, ja ho saps.
1: Exactament, que no sigui ja ara, una necessitem una miqueta més de temperatura,
0: uh-huh,
1: i la veritat és que companyia, amics, conversa...
0: I a mi em
1: dona
0: igual, eh? El que sigui, respectant a qui els agrada el vi blanc o els rosats, però jo he arribat a un nivell que, un moment, que el negre, i el negre per tot, eh?
1: A mi també.
0: Per aperitius, per primers, per segons, dona igual, hasta per les postres. A vegades dic, anem a obrir un cava, dic, no, jo continuaré amb vi, jo, sí, si començo, prefereixo acabar amb el mateix que m'acompanya tot.
1: Jo no soc molt estricta amb això tampoc, eh? Jo
0: no,
1: sé que...
0: No, això és de gustos.
1: Que és, hi ha fanàtics que diuen, no, el peix en blanc, màxim rosat,
0: no.
1: I jo digo...
0: No,
1: bueno, jo soc de fusionar sabors, eh?
0: Ja, però si començo d'una manera, no m'agrada barrejar. No sé.
1: Tampoc.
0: Prefereixo començar i a mi les barreges no m'acaben d'agradar.
1: De convèncer,
0: no? I no m'acaben de caure bé a vegades, eh?
1: Exactament.
0: Les barreges no m'he...
1: Bueno, és que jo és el que t'ho dic, és el que tu dius. Si estem amb vi, ja vi i cava per mi ja sobra, saps?
0: Sí.
1: O sigui, estic una cosa
0: sí,
1: més adulta. No soc molt de beure molta quantitat, ese
0: però
1: poquito
0: bueno,
1: m'agrada,
0: sí,
1: saps? Quan estic en companyia, quan estem amb els amics, no? I la veritat és que sí, que té su puntito. Pues us convido a fer aquesta truita.
0: Sí, truita patata.
1: Molt fàcil,
0: eh?
1: I farciu. Jo he fet un clàssic, no?, que és pernil dolç i formatge. És com un biquini, però amb patata.
0: Escolta'm, que jo... A veure, jo la truita a la francesa de tota la vida sola no m'ha agradat mai.
1: Uh-huh.
0: Ara, jo sempre li poso formatge i també pernil dolç. Mari, gràcies com sempre. Demà més.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara...
2: Calafell Ràdio.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Doncs ara mateix fa un minut i mig, al punt de 2:15 d'aquest dijous ja, migdia del dijous, avui 23/7/2026. Seguim acompanyant fins la una amb l'Obert per Vacances, és el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. I aquesta temporada estem recuperant Emergents. És aquest espai que el David Burillo ens ha acompanyat els dissabtes al matí aquesta passada temporada radiofònica que hem deixat enrere i que també és una molt bona proposta per acompanyar-vos, per recuperar des de l'Obert per Vacances. Aquests artistes emergents, músics, que es van obrint pas en el panorama musical català. I el convidat i el que recordarem avui és l'entrevista amb Indubio.
2: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb Bruno, el cantant del grup santcugatenc Indubio. Mireu com d'enèrgic sona el primer tema que sentirem, Lluny de tu.

0: Bruno, podríem dir que tenim amb nosaltres la veu d'Indúbia. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim de sentir Lluny de tu, una de les cançons que formen part d'aquest àlbum que vens a presentar. Ara parlarem d'ell, però abans explica'ns una mica qui és Indúbia. Sabem que sou un grup de quatre amics, santcugatencs, que fa 5 anys vau descobrir que també us unia a la música, però com va ser això? Explica'ns una mica.
1: Bueno, som gent en realitat que li agrada molt menjar-se el coco. Aleshores, cadascú troba les seves formes de trobar-se a si mateix. Indúbia, de fet, significa en dubtes. Mai hem sabut molt bé què fèiem. Però és una forma de, pues això, d'investigar-nos amb la música, i quan ho expresses i ho toques en directe amb el públic i tal, bueno, ho fas real.
0: El 17 de març trèieu el vostre segon disc, el primer de llarga durada, si no m'equivoco. Es deia On el món s'atura. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Doncs llarg, perquè és el primer cop que durant un estiu parem i parem tots els bolos, i hem estat un any i mig per poder confeccionar-lo lentament, anar tots els dies que volguéssim a l'estudi, bueno, hem comptat amb col·laboracions, en fi, més recursos que mai. Hem volgut també posar-li èmfasi a les portades, per exemple, que fes un artista molt concreta i molt bona, així en físic, tot molt detallat. Aleshores, bueno, molt satisfactòria, deia.
0: I quin tipus de música us defineix? Per aquelles persones que potser encara no hagin tingut la sort de conèixer-vos, quins sons trobarem al vostre disc? Ja hem vist que Lluny de tu és canyera.
1: Sí, bueno, jo una mica per l'estil, eh? Alguna, de fet, tenim alguna balada, però també sol acabar bastant apoteòsica, però no deixa de ser un rock modern, o un pop rock, indie rock, com li vulguis dir.
0: Imagino que heu estat un temps treballant per aquest àlbum, per tant ara toca potser gaudir-lo i no esteu pensant massa en fer nova música, veritat?
1: No, però mai se sap, perquè de vegades sorgeixen oportunitats i cançons tenim. Sempre, clar, per exemple, en aquest àlbum la cançó més antiga potser és de fa 2 anys i mig o 3. Tu, bueno, sabràs si et ven aquí gent tot sovint, que per una música emergent anar traient música és complicat.
0: Oh, i tant, sí.
1: Aleshores,
0: sí.
1: Encara tenim moltes coses a dir, moltes coses que ja estan bullint-se.
0: Imagino, bueno, ara arriba el bon temps i per tant això vol dir que comencen les festes majors, suposo que és el vostre lloc per excel·lència. Esteu preparant ja un bon directe? Quines dates teniu a la vista?
1: Home, el directe ja està gairebé llest, ens queda l'assaig general, ja ho tindríem, perquè, bueno, hi ha algunes dates que no podem dir encara, però puc dir que comencem el 6 de juny a la Roca del Vallès. Ahir és el primer directe que fem d'aquest nou show.
0: Molt bé. I suposo que us poden buscar a les xarxes socials, oi? @indubio.oficial. Suposo que allà anireu publicant tota la vostra activitat un cop doncs es vagi publicant, suposo, aquestes festes majors, que a vegades són una mica més tancades i que no es poden dir dates.
1: Exacte. A Instagram, indubio.oficial, però bueno, també a TikTok i buscant indubio.com, també a la web pengem directament els concerts.
0: Molt bé. Doncs Bruno, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres a Calafell Ràdio. Ara ens acomiadarem amb Que tot vagi bé. Explica'ns abans de marxar què és el que trobaran en aquesta cançó, què explica aquesta cançó.
1: Que tot vagi bé és una forma de dir, mira, no estem junts, he patit, no t'ho puc dir als ulls, però de veritat et desitjo amb una cançó que tot vagi bé perquè hem crescut junts.
0: Que maco. Molt bé, Bruno, doncs ara sí, ha estat un plaer i gràcies per ser amb nosaltres a Calafell Ràdio.
1: A tu, una abraçada, salut.

0: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
1: John Sins, la una. Vinga, anem pel semàfor de l'estiu. Moment de valorar amb els tres colors del nostre semàfor tres notícies de l'actualitat de les últimes hores. En el color vermell del nostre semàfor parlem de la màxima alerta pel risc d'incendi a Catalunya. I és que avui toca parlar d'una situació que demana molta prudència. El Pla Alfa és el sistema de vigilància i prevenció d'incendis forestals dels agents rurals, que ha arribat al nivell màxim d'alerta en 156 municipis de 20 comarques catalanes a causa de l'elevat risc d'incendi. La situació coincideix amb un nou episodi de calor intensa, amb temperatures que poden superar avui els 40 graus en alguns punts de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. Amb el terreny molt sec i la vegetació en unes condicions especialment vulnerables, qualsevol petita negligència, una burilla, una espurna o un inadequat ús del foc pot tenir conseqüències molt greus. A més dels municipis en nivell 4, també es manté el nivell 3 del Pla Alfa en 463 municipis de 38 comarques, mentre que altres zones continuen amb diferents graus de vigilància. També es mantenen restriccions en diversos espais naturals per reduir el risc durant aquests dies de màxima calor. A les zones de costa, i especialment en plena temporada turística, el missatge és ben clar: gaudir de l'estiu sí, però amb responsabilitat i respecte pel medi natural. Una situació la que es viu avui, en què els serveis d'emergència segueixen amb molta tensió. Quan el risc d'incendi arriba al nivell màxim, la prevenció depèn de tots. Per això avui aquest és el nostre color vermell del semàfor. Vinga, anem pel color groc. Amb més notícies i més titulars. I és que les famílies gasten més, però els números continuen molt ajustats. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat l'última enquesta dels pressupostos familiars, que radiografia com gestionem els diners a les xarxes espanyoles. Durant el 2024, cada família va gastar una mitjana de 34.044 euros, és a dir, un 4,4% més que l'any anterior. La partida més important continua sent, amb diferència, l'habitatge. Entre hipoteca, lloguer, aigua, llum i gas, s'hi destina gairebé un terç del pressupost familiar. Al darrere hi trobem l'alimentació, que representa prop del 16% de la despesa, i també el transport. L'enquesta també reflecteix que les famílies han incrementat la despesa en oci, cultura, esport i educació, mentre que han reduït la que es destina al tabac, l'alcohol i també el mobiliari per la llar. Un altre aspecte destacat és la diferència entre economies domèstiques. Les llars que menys recursos dediquen, 6 de cada 10 euros, només a pagar l'habitatge i el menjar, mentre que els que tenen més capacitat econòmica poden reservar una part molt més gran del pressupost per viatjar, anar als restaurants o gaudir d'activitats d'oci. Així doncs, aquestes dades dibuixen una realitat amb llums i ombres. Es gasta més, però també continua pesant molt el cost de les necessitats bàsiques. Caldrà veure si aquesta tendència es manté durant els pròxims mesos. Per això, avui, aquesta notícia la situem en el color groc del nostre semàfor. I en el color verd del semàfor parlem del disseny d'un nou model cardíac que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor. Podria reduir l'ús dels models animals en la recerca i evitar que medicaments prometedors es descartin abans d'hora. Parlem d'investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, que han creat un nou model de teixit cardíac humà que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor. El sistema recrea millor l'estructura i el funcionament del teixit cardíac i incorpora una xarxa vascular que imita com els medicaments arriben a l'òrgan. Segons els investigadors, aquesta eina podria millorar l'avaluació de la cardiotoxicitat i reduir l'ús de models animals en la recerca biomèdica. També evitar que fàrmacs prometedors es descartin prematurament per una sobreestimació dels seus efectes adversos sobre el cor. L'estudi l'ha publicat Advanced Healthcare Materials. Doncs aquesta seria la notícia que hem situat en el color verd del nostre semàfor. Avançaments mèdics que també es mereixen, doncs, el seu protagonisme. És el nostre semàfor, és el semàfor de l'estiu de l'Obert per Vacances, amb tres notícies de l'actualitat de les últimes hores. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Això és Breaking Me, la cançó de Topic amb A7S.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: En res, 9 minuts, arribem a la 1 en punt del migdia. Doncs vinga, tron final del programa d'aquest dijous, dia 23 de juliol de 2026, a l'Obert per Vacances fins la 1, i sempre, moment de donar en aquest tram final un cop d'ull a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat. Anem a conèixer quines són les activitats programades pel que resta de setmana. Per exemple, ens parla aquesta web, calafell.cat, l'agenda de la festa del carrer de Mar, que es farà demà divendres, dia 24, a partir de 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta al nucli del poble de Calafell. Hi haurà un espectacle infantil i un berenar popular. També hi haurà tallers infantils amb la Cíntia Branco, i tot això a la festa del carrer del Mar, a la placeta del carrer, i a partir de 6:45 de la tarda. I ja també a la nit, a partir de 9:00 del vespre, sopar de Carmanyola i, a continuació, ball. També a la mateixa placeta del carrer de Mar, serà a partir de 9:00 del vespre, a partir de 9:00 de la nit. I atenció, perquè aquest dissabte hi haurà ballada de sardanes a partir de 8:00 del vespre, activitat gratuïta a la plaça de Catalunya. Allà davant de l'Ajuntament de Calafell, el nucli del poble de Calafell, amb la cobla Maricel. Recordeu, aquest dissabte, dia 25, 8 del vespre, plaça de Catalunya, nucli del poble de Calafell, ballada de sardanes, amb la cobla Maricel. I aquestes són les activitats d'aquest cap de setmana, d'aquests dies, al nostre municipi. Us ho expliquem cada dia, des de l'Obert per Vacances. Doncs vinga, anem recollint trastets, anem tancant edició de l'Obert per Vacances. Demà divendres ja, per fi, passa ràpida la setmana, sí, la veritat. Penúltima setmana de l'Obert per Vacances, aquí estarem fins al dia 31. I si tenim el dia 31 ple municipal, doncs ja l'últim programa el farem el dia 30. Així doncs, últims dies de l'Obert per Vacances abans d'agafar les nostres merescudíssimes vacances, que ja toca i ja en tenim ganes. Vinga, salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per escoltar-nos. I marxarem amb música fins la 1. Per exemple, per apropar-nos a la 1, tenim els Coldplay. I això que es titula Higher Power, una de les seves grans cançons. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Fins demà a les 11. Tornarem a estar aquí, davant dels micròfons de la ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'una a dos quarts de dues del migdia a Calafell Ràdio.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom una part de tu vibri a tot drap, que cantin els pardals. Que quan recordis el meu nom no et faci mal.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 23 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell renova la flota de contenidors i impulsa la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei de recollida de residus i també de l'espai públic. En parlem d'aquí uns minuts, tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. El divendres 31 de juliol a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell, la Francisca en concert, quartet de corda Mestrín Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català Vela Llatina Calafell. L'Ajuntament de Cunit ha anunciat el retorn del trenet turístic, una de les propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu. La Festa Major de Santa Anna del Vendrell arrencarà oficialment aquest dissabte 25 de juliol sota el lema reivindicatiu Ho tenim tot, presentant una edició marcada pel centenari dels pregoners d'enguany, els nens del Vendrell. La celebració s'allargarà durant 4 dies plens de cultura popular, tradició i grans concerts fins al dimarts 28 de juliol. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes al Baix Penedès per fur amb el mètode de la sembra. S'utilitza sobretot per robar en aparcaments de vehicles després de distraure la víctima. Crida a la precaució pel màxim risc d'incendi forestal avui dijous, que es preveu que s'allargui fins al cap de setmana. Les temperatures aniran baixant els propers dies, però el risc d'incendi es manté fins al cap de setmana, amb una entrada del vent que dificultarà la situació. El preu de l'habitatge de segona mà puja un 2,4% al segon trimestre a Tarragona. A la demarcació tarragonina, el preu per metre quadrat és de 2.255 euros. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: A Calafell, entre les activitats que es fan a Wave Riders, trobem el sub-yoga, que combina la serenitat del ioga amb l'energia del mar, fent-lo sobre taules de paddle surf estables, amb la companyia de la natura. Avui parlem amb la Martena i la Cecil Camí d'aquesta disciplina.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell, a través de CIMSA, ha iniciat la renovació progressiva de la flota de contenidors del municipi, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus, facilitar-ne l'ús i continuar avançant cap a un espai públic més net, accessible i de qualitat. Així ho explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: Coincidint amb aquesta renovació, es posa en marxa la campanya A casa nostra, fem-ho bé, una iniciativa de sensibilització que vol reforçar el civisme, el respecte pels espais compartits i la implicació de tota la ciutadania en la conservació del municipi. La campanya transmet una idea molt clara: mantenir un municipi net no depèn només dels serveis municipals, també depèn del comportament i del compromís de totes les persones que hi viuen, hi treballen i desenvolupen la seva activitat o el visiten. Cada petit gest compta. Cuidar Calafell és una responsabilitat compartida, apunten des de l'Ajuntament. Els nous contenidors, més accessibles, còmodes i funcionals, s'aniran implantant progressivament, tal com ha explicat l'alcalde. Calafell manté el seu model de contenidors oberts, una aposta basada en la confiança en la ciutadania i en la convicció que el millor sistema és aquell que facilita el servei i fomenta la corresponsabilitat. La campanya es desplega mitjançant banderoles instal·lades en diferents punts del municipi amb dos missatges clars. El nucli urbà, l'EMA, a casa nostra, fem-ho bé, convida, cuida Calafell a través dels petits gestos del dia a dia. Utilitza correctament els contenidors, separar adequadament els residus, respectar l'espai públic i contribuir amb actituds cíviques a mantenir un municipi net, agradable i ben cuidat. Els principals accessos al municipi, el missatge és el teu residu, al teu municipi. Posa el focus en una conducta incívica que perjudica el conjunt de la ciutadania. Els contenidors de Calafell són per als residus generats a Calafell. Dipositar-hi residus procedents d'altres poblacions perjudica el servei de recollida perquè accelera la saturació dels contenidors, incrementa la pressió sobre el sistema i deteriora la qualitat de l'espai públic. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament de Calafell deixa clar que aquest comportament no té cabuda al municipi i recorda que en els residus s'han de dipositar al municipi on es generen. La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania, segons apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte. Cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb els serveis públics de qualitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. La cultura.
0: El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. Aquest programa cultural de l'Ajuntament de Calafell organitza concerts de gran qualitat, dividits en dues propostes segons el dia de la setmana i la ubicació. Les nits al castell. Els concerts tenen lloc els dissabtes a 11:45 de la nit al castell de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell, amb diferents concerts, el primer d'ells, l'1 d'agost, amb Cebres Big Bang. L'entrada són 12 euros anticipada o 14 euros a la taquilla. El dissabte 8 d'agost hi haurà Neus Mar amb l'espectacle Íntimament Llac. El prop 5 concert serà el dissabte 15 d'agost amb Men in Swing, amb Swing Canta Sinatra. El dissabte 22 d'agost, la Harpo's Band amb Històries de Jazz. I també el Son Estiu inclou el 50è Festival de Música del Baix Penedès. Els concerts tenen lloc els diumenges a les 10 de la nit a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. El primer dels concerts, el 2 d'agost, a Ainhoa Arteta i Lluís Santana. L'entrada són 26 euros anticipada i 28 a la taquilla. Serà un recital d'òpera i sarsuela. El diumenge, 9 d'agost, Nightingale Gospel Quintet. Les entrades anticipades es poden adquirir a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Calafell, amb motiu del Son Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Divendres 31 de juliol a les 9 de la nit, al port de Segur de Calafell, al moll de les Llatines, la Francisca en concert, quartet de cordes String Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català i Vela Llatina Calafell. Serà el port de Segur que es convertirà en l'escenari d'una ballada musical a la vora del mar. A partir de les 9 de la nit, al moll de les Llatines acollirà l'actuació de la Francisca en concert. Amb aquesta iniciativa se suma a la música i a la tradició en un entorn emblemàtic del municipi com és el port de Segur de Calafell. L'esdeveniment promet oferir una experiència íntima i de gran qualitat artística per a tots els assistents, fusionant la sonoritat clàssica dels instruments de corda amb l'ambient marítim del port de Segur de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Des de l'Ajuntament de Cunit s'ha anunciat el retorn del trenet turístic, una de les propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida a residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat cunitenca. El servei està operatiu diàriament fins al 23 d'agost. Per tal de facilitar l'accés a tothom, s'ofereixen tres sortides cada vespre, a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut és a la plaça de la Vila, davant l'Ajuntament de Cunit.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, el Vendrell ja compta els dies per viure la seva festa major. Del 25 al 28 de juliol, els carrers del Vendrell s'ompliran de foc, música i activitats amb un programa que enguany busca reivindicar la riquesa cultural, el teixit associatiu i la identitat local. L'edició d'aquest 2026 compta amb un reclam especial. La colla castellera Nens del Vendrell seran els encarregats de pronunciar el pregó, un reconeixement unànime del municipi coincidint amb la celebració de la històrica efemèride del seu centenari. Un cartell musical de primer nivell amb tres escenaris simultanis. La música en directe tornarà a ser un dels eixos vertebradors de la celebració. L'organització ha dissenyat un circuit d'actuacions massives que es distribuiran principalment entre el Botafoc, la Rambla i les Quatre Fonts. El dissabte dia 25, diada de Sant Jaume, la festa començarà fort amb el tradicional vermut a la plaça Vella, a càrrec de Miquel del Roig. A la nit, l'escenari Botafoc rebrà el mediàtic Miqui Núñez i Amics de Manel, mentre que a la Rambla es vibrarà amb el ritme de la principal de la Bisbal i a les Quatre Fonts acolliran un tribut a Queen. Hi haurà moltes activitats, com DJs també, en acabar. El diumenge, dia 26, diada de Santa Anna, el dia gran, arrencarà amb les matinades de grallers i la cercavila tradicional. La nit clourà amb el potent directe dels veterans Boicot i Indica al Botafoc, l'espectacle Hola Rafaela a la Rambla del Vendrell. El dilluns, dia 27, Santaneta, dedicat a les propostes familiars a la tarda i a la millor música festiva a la nit, amb el concert del reconegut grup Doctor Prats al Botafoc i l'orquestra Rosaleda a la Rambla. El dia del gos, el dimarts dia 28, com és tradició, la darrera jornada servirà per homenatjar el talent local amb el tancament a les Quatre Fonts. Una aposta per la inclusió i el teixit local. Més enllà dels grans concerts, l'Ajuntament del Vendrell i els administradors han volgut destacar que serà una festa plenament inclusiva. Segons ha informat el consistori, el programa oficial compta amb actes adaptats amb pictogrames per persones amb necessitats especials. També s'habilitaran espais i trams silenciosos en atraccions, pensant en la hipersensibilitat. Els administradors de Santa Anna conviden a tota la ciutadania i veïns de la comarca a sortir al carrer i a participar dels actes tradicionals de la Festa Major del Vendrell, com els versos del Ball de Diables o la Gran Dia de Castellera, d'uns dies on, tal i com diu el lema d'enguany, al Vendrell ho tenim tot, el programa d'actes complet, es pot consultar detalladament al web oficial de l'Ajuntament del Vendrell, perquè només hem detallat alguns dels actes, n'hi ha molts més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, del grup de delinqüència urbana de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries del Vendrell i Torredembarra, han detingut a la capital del Baix Penedès tres homes de 36, 40 i 51 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur. Els fets es van produir al voltant de les 4 de la tarda en una zona d'estacionament d'una superfície comercial de Creixell. Agents de paisà de la comissaria de Torredembarra van alertar de la fugida d'un turisme amb tres ocupants com a sospitosos d'un fur. Els sospitosos es van dirigir en sentit al Vendrell a través de la carretera nacional 340. Els Mossos van desplegar ràpidament diferents punts d'aquesta via, seguint la descripció del vehicle. Van aconseguir aturar-lo a l'altura del barri marítim de Coma Arruga, al Vendrell. Els Mossos van comprovar que els tres homes van abordar la víctima quan sortia de comprar d'un supermercat. Aprofitant un moment de distracció, li van sostraure una ronyonera que contenia diners en efectiu i dos telèfons mòbils. Van utilitzar el mètode de la sembra, un modus operandi que consisteix en distreure la víctima llançant algun objecte a terra per fer-li creure que li han caigut diners o les claus. Mentrestant, una altra persona obre la porta del vehicle per robar les bosses de mà o altres objectes que hi hagi a l'interior del vehicle. Sobretot actuen en aparcaments de supermercats i altres establiments, però també en altres casos en caixers automàtics. En aquest cas, els lladres s'activen quan la víctima està retirant diners. Acostumen a tirar un bitllet o monedes a terra i quan es disposa a agafar-les és quan li sostrauen la targeta del caixer i després li retiren diners o fan compres fraudulentes. En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de la maniobra dels lladres i va aconseguir que mentre fugien llancessin la ronyonera. Tot i això, els lladres es van apropiar dels diners, que també van recuperar els Mossos d'Esquadra. Davant d'aquesta modalitat de robatori, els Mossos aconsellen que en dipositar les compres al cotxe per fer-ho en discreció, s'ha d'estar alerta, vigilar les pertinences i evitar distraccions davant la presència de desconeguts. Està previst que els tres detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya fa una crida avui dijous a extremar la precaució pel risc d'incendi forestal. Serà màxim avui per les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Es manté en alerta el pla enfocat pel risc d'incendi forestal, principalment però a l'interior de Terres de l'Ebre i també en algunes franges del Camp de Tarragona, el Bages, Solsonès i la Noguera. Per tant, doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, manté els avisos de calor intensa en alguns punts de Catalunya avui dijous. Els episodis de calor nocturna no són ja tan importants. De fet, doncs, el Meteocat preveu un descens de les temperatures a partir d'aquest cap de setmana, tot i que l'entrada de vent de mestral i ponent, i també de la tramuntana, mantindrà el risc d'incendi dissabte i principalment diumenge. A més, hi ha perill de tempesta seca, amb trons i aparell elèctric. Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi o que pugui comportar cada exposats als seus efectes. Cal consultar diàriament les zones de risc, els tancaments d'espais i les prohibicions abans de fer activitats a prop de zona forestal. Davant la possibilitat d'incendis forestals que tinguin una evolució desfavorable, cal recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció més adient, excepte que les autoritats indiquin tot el contrari. Davant d'aquesta situació del risc d'incendi forestal, els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Per fer front a aquesta situació, s'ha reforçat el nivell de comandament i també s'obren diversos parcs de bombers voluntaris. De fet, s'ha reforçat també les unitats GRAF d'alguns parcs. Les pluges que van caure dilluns a alguns punts de Tarragona i Terres de l'Ebre van acompanyar-se de tempestes seques. Per tant, s'està atent a l'emergència de columnes en aquestes zones. Paral·lelament, es mantenen dispositius d'extinció i de seguiment dels incendis. El cos d'agents rurals manté les restriccions d'accés a tres espais naturals, entre ells el Montmell Marmellà. De fet, hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 73 municipis de 13 comarques de Catalunya. El nivell 3 per perill molt alt a 474 municipis de 37 comarques. Es preveu un increment significatiu del perill d'incendi per al dia d'avui. Recordem, doncs, que el cos d'agents rurals fa una crida a la ciutadania a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural. Agraeix la col·laboració i la responsabilitat demostrada aquests dies i recorda la importància de continuar respectant les restriccions vigents per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: En els primers sis mesos de l'any, Catalunya ha experimentat variacions positives en el preu de l'habitatge de segona mà i, en concret, tanca el segon trimestre amb un increment trimestral de l'1,9% i una pujada interanual de l'11%, segons les dades de l'índex immobiliari de Fotocasa. Aquests augments detectats al juny situen el preu de l'habitatge en venda en 3.418 euros per metre quadrat. Si es mira per províncies, els increments trimestrals són del 6,3% a Lleida, el 3% a Girona, 2,4% a Tarragona i a l'1,4% a Barcelona. En quant al rànquing de preus per províncies, dos superen la barrera dels 3.000 euros. El preu de l'habitatge més elevat és a Barcelona, seguit de Girona Tarragona i Lleida. El preu de l'habitatge manté una intensitat alcista. En tot just 6 mesos, el preu ha assolit màxims en 4 ocasions diferents a nivell nacional i registra una de les pujades interanuals més elevades de les últimes dècades. El mercat català està assistint també a una acceleració molt significativa, tancant el segon trimestre amb un increment trimestral de l'1,9% i una pujada interanual de l'11%. Aquesta tendència ve impulsada per un fort desequilibri entre una demanda molt activa i una oferta insuficient per tal d'absorbir-la.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: A Calafell, entre les activitats que es fan a Wave Riders, trobem el sub-yoga, que combina la serenitat del ioga amb l'energia del mar, fent-los sobre taules de paddle surf estables, amb la companyia de la natura. Avui parlem amb la Martena i la Cecil Camí d'aquesta disciplina. Primer de tot, abans de parlar d'aquestes activitats, parlem de com va el Casal d'Estiu per fer un repàs.
4: Doncs molt bé, la veritat és que hem tingut molt bona acollida, els nens estan molt contents i ens hem quedat sense places, o sigui que crec que això és un molt bon indicatiu de que estem fent bé la feina i que està funcionant i, bueno, per ser el primer any, està, bueno, jo estic molt contenta.
2: Què és el que més els agrada? Què és el que estan gaudint més?
4: Jo crec que la gincama dels divendres. No sé si ho heu pogut veure per xarxes, però els divendres fem una festa que busquen un tresor i tal, i, bueno, els encanta, és el seu dia preferit.
2: Explica'ns com es desenvolupa aquesta gincana.
4: A veure, nosaltres arribem els divendres, fem una mica d'activitats a terra, per, bueno, com sempre, i llavors preparem com hi ha un mapa, no? I hi ha diferents proves. Llavors els monitors ens disfressem els nens també, llavors han de fer certes proves, llavors mentre fan aquestes proves els hi vam donant uns mapes, i quan aconsegueixen el mapa sencer, troben un tresor, i fem una entrega de premis, de diplomes, i una miqueta això.
2: Molt bé, molt xulo. Cecil, tu fas ioga. Mhm. A Wave Riders es pot gaudir del sub-yoga, que és ioga amb la taula del paddle surf, no? Explica'm com funciona.
5: Doncs és això, bàsicament és fer una pràctica de ioga al mig de l'aigua, que és un entorn super maco, perquè a més ho fem a primera hora del dia, quan el mar està més tranquil. Òbviament és una activitat a la qual depenem de les condicions meteorològiques, les onades i tot, llavors quan es pot fer, normalment és que les condicions estan bé i podem gaudir plenament de l'activitat. I trobar-se al mig de l'aigua flotant és una altra manera de practicar, és una altra manera de connectar amb nosaltres mateixos, de desconnectar de tot el que hi hagi en aquell moment fora d'on som. I de poder fer una pràctica que és diferent. Òbviament no és com fer una pràctica de ioga com faríem normalment, perquè estem en una taula, és més estret, l'estabilitat és diferent, és com una miqueta de reto potser al principi, perquè, bueno, hi ha gent que no tenen l'experiència i els tenen por de caure's, o, bueno, sempre hi ha aquesta pregunta, però em cauré?
2: Sí, bueno. Sí, això t'anava a preguntar, perquè jo ara mateix estic pensant, jo sóc molt patosa, per molt que faci exercici que el faig, ja et dic jo que sóc molt patosa, i l'equilibri i tot això ho porto molt malament. Què passaria, per exemple, amb persones com jo?
5: Pues, no passa res. Primer, jo sempre quan em demanen, dic, pues, si cauem no passa res, perquè l'aigua no està freda i tampoc vivim a un lloc ple de taurons, per tant, podem estar tranquils, no hi ha perill. I segon, que clar, la pràctica l'adapto tal com faria una classe de ioga normal, adapto amb la gent que hi ha. Si hi ha gent que tenen experiència i que volen fer una invertida a la taula, la podem fer. Si, òbviament, tinc la majoria de gent que no saben fer tatpad i que no fan pràctica de ioga normalment, doncs farem una pràctica més suau, no treballarem tant l'equilibri, potser no arribarem a posar-nos de peu, ja anem una miqueta sobre la marxa, anem adaptant la pràctica perquè al final tothom puguin gaudir i puguin desconnectar, perquè és, al final és això, no ser sempre pendent de si em cau, si em... Llavors, sí, el bo és poder adaptar i fer una pràctica que sigui bona per tothom.
2: Mm-hmm. Explica'm una mica també aquesta part del ioga, no? Perquè hi ha molt tipus de ioga i encara que l'adaptis al col·lectiu o a les persones que fan l'activitat, Com és aquest ioga? Com el descriuries?
5: Aquest ioga és més suau, diria. És més introspectiu, perquè estem això al mig de l'aigua, tanquem els ulls, en el moment que fem el Shavasana al final estem estirats i podem notar com flotem a l'aigua, podem relaxar-nos i estar al mig de la naturalesa, que és maco, és molt maco, i és progressiva. Comencem suau i si veiem que hi ha manera de fer una postura més complexa, la fem. I si no, no la fem i està bé també. Clar, no podem comparar amb el ioga en general, perquè sí, de ioga al Tera, en una sala, hi ha el Hashtanga, hi ha el Hatha, Vinyasa, hi ha, ara n'hi ha mil, el Power, però és anar fent algunes asanes i passar-s'ho bé i desconnectar.
2: Ara aprofito per preguntar-li a la Mar per què va decidir Wave Rider incorporar el subyoga.
4: Sí. Nosaltres ho vam veure que ho fèiem molt a Barcelona, perquè jo, sincerament, és una activitat que desconeixia completament i també tenia aquestes mateixes preguntes que tenies tu, de, ostres, què tant funcionarà, perquè la gent potser no ha fet mai ioga, no ha fet mai paddle surf, però vam veure que funcionava molt a Barcelona i vam dir, ostres, doncs provem-ho. I la veritat és que té una rebuda molt bona, perquè és això, el ser tan adaptada al grup, doncs la gent s'ho passa molt bé.
2: Mm, molt bé. Què més? A part del subyoga, quines activitats feu així més relaxades?
4: Fem sortides també per la tarda, per veure la posta de sol i també per veure l'alba.
2: I com són aquestes sortides?
4: També les fa la Sissi, la meva companya. Sí, ella fa tot.
5: Només això, eh? Sí. No, llavors no fem ioga, és només passejar. També és una activitat adaptada a la gent, segons, bueno, al matí, òbviament, l'objectiu és poder gaudir de la sortida del sol. Llavors anem amb la direcció de poder veure el sol i a la tarda al revés, anem de l'altra banda, d'on ja se'n va el sol. Però igualment, és adaptant, perquè la majoria de la gent, jo m'he adonat que són gent que no tenen experiència de paddle surf, llavors s'ho prenen com una miqueta de base per tindre alguna base de tècnica de com remar i com estar còmode, com posar-se de peu. Llavors és com una manera d'aprendre, no?, a fer paddle surf d'una manera maca.
4: Molt maca.
5: Exacte.
4: Mm-hmm. Sí. Mm. Sí.
2: Molt bé. També volia parlar dels beneficis d'aquestes activitats, no només del paddle surf, sinó d'aquesta combinació entre el ioga i el paddle surf.
5: Bueno, jo diria que és relacionat amb els beneficis del ioga. És de desconnexió de tot, perquè vivim en un món accelerat i és com un moment per parar, que ens autoregalem per reconnectar amb nosaltres mateixos. La pràctica de ioga té molts beneficis físics a nivell de flexibilitat, a nivell de, bueno, lesió, que podem anar treballant amb el ioga. Per mi és una pràctica física molt suau i no agressiva de poder fer feina. I és molt interessant, és molt completa. I a nivell mental també. És una manera de parar.
4: Jo crec que sobretot això que dius tu a nivell mental, que en tot el dia no parem, sempre anem superràpid a tot, i tindrà una estona de dir, mira, aquesta hora i mitja és per mi, per desconnectar, i a sobre el mar, que és un entorn que és una passada per fer això.
2: Ben aviat tindreu aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. També podeu trobar més informació al web de waveriders.es i a les seves xarxes socials, a Instagram, @waveriders Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Gràcies, Roser, per als esports, qui els ha acompanyat també, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
1: L'informatiu.
6: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
7: L'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un nou caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Els tècnics continuen afermant el terreny que va cedir ahir i que va engolir una grua de grans dimensions. Asseguren que l'esvoranc no ha afectat ni els edificis de veïns que hi ha a prop, ni tampoc les vies dels trens. Ara bé, el que sí que ha provocat és un nou caos en la circulació de Rodalies, Natàlia Ramon.
9: A hores d'ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11, i aquests talls duraran dies perquè les obres de reparació de l'esvoranc seran llargues.
7: Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
10: Segons els tècnics, seran 7 dies més de servei tallat. Dissabte vinent es farà una reavaluació de la situació. Ara mateix s'està omplint de ciment tot el pou on ahir va quedar, va cedir un mur i es va emportar una grua que quedarà soterrada. De moment es desconeixen les causes de l'incident.
7: Tot això ha provocat, com dèiem, un tall de 3 línies que presten molt servei i els usuaris han de trobar vies alternatives. Com fer-ho, equip viari, Clàudia Serra?
11: Doncs exacte, què han de fer aquests usuaris? A les línies R2 Nord i R2 els trens funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Massanet i Montcada i Reixac i entre Sant Andreu i l'aeroport Castelldefels. Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 i anar a direcció Barcelona. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona, s'ha habilitat un servei d'autobusos directes que tenen parades davant l'estació de tren de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona.
7: Vaja, una gincama, i que per tant necessites gairebé un llibre d'instruccions per fer-ho. Avui també, d'altra banda, estem pendents d'una altra incidència, en aquest cas a les obres del metro a l'estació de Sants de Barcelona. Aquest migdia, finalment, s'ha apagat la flamarada que ha provocat una fuita de gas que ha fet 8 ferits, 2 d'ells greus.
9: Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. Ara bé, al metro no hi ha cap incidència.
7: Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
12: Tot i que ja no hi ha la columna de foc que ha cremat durant més de 12 hores, la situació aquí a la plaça de Sants de Barcelona encara no està normalitzada i no ho estarà fins ben bé la tarda-nit, perquè una grua de grans dimensions ha de venir a enretirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas.
7: I avui hem tornat a sentir José Luis Rodríguez Zapatero. Després de 2 mesos ha parlat. Ha negat haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'aquesta manera manté la seva versió i contradiu el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge.
9: Ho ha fet a Televisió Espanyola, on ha concedit la primera entrevista des que està imputat.
7: Madrid, Tania Tàpia.
13: Zapatero no es mou, és innocent i ho podrà demostrar, diu, davant de la justícia. No va cobrar pel rescat, no va influir, com diu el seu amic Julio Martínez, sinó que diu que va fer tasques de consultor, va cobrar, i que això era legal. Lamenta un judici paral·lel i el mal que tot plegat està fent el Partit Socialista. I ha parlat per primer cop de les joies. Eren un regal de cortesia de fa molts anys. Pràcticament, diu, les tenia oblidades i no valen més d'un milió d'euros. Però els detalls els reserva el jutge.
14: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore.
7: Més coses. Investigadors de la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de les temperatures a les ciutats, conclouen que les nits tòrrides fan més mal a la salut que la calor durant els dies. I és que, per exemple, a Barcelona les temperatures nocturnes han pujat gairebé 4 graus.
9: I justament a la plana de Lleida i especialment al Segrià, avui que les temperatures podrien superar els 40 graus, són unes temperatures extremes que es mantenen fins ben entrat al vespre, de manera que les terrasses de Lleida són ben buides.
7: Lleida, Estela Bustamante. Somms.
15: És la zona de Catalunya on les màximes es registren més tard, entre les 5 i les 7, perquè pràcticament no hi arriba la marinada. Això fa que la clientela eviti els espais exteriors en hores on en altres punts del país les terrasses ja estan plenes i té un impacte en la facturació. A banda d'això, la calorada també fa pujar el perill d'incendi, que avui és extrem en més de 150 municipis del país, i també s'han tancat els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant.
7: I al temps de la cultura, avui teniu una de les últimes oportunitats per sentir la fúmiga abans que no es retirin.
9: Amb ells comença el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició del festival, pel qual també passaran Clara Peia i Svetlana.
7: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran

0: les alpines.
1: A banda de l'embolic que han de fer els usuaris de Rodalies per estalviar-se el tall de les línies afectades per l'esvoranc, com més tenim la circulació, Clàudia?
2: Doncs una mica més tranquil·la la circulació per carretera. La veritat, tot i això, aquesta hora sí que tenim ja les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a la Ronda, sobretot en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Encara amb mobilitat, però atenció, perquè abans parlàvem de Rodalies, però és que també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens amb destinació Plaça Catalunya tenen demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
1: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
4: Bon dia.
1: Seguim amb temperatures altíssimes.
4: Avui pugen, per tant, si la més alta arribava a fregar els 39 a la Conca de Tremp, doncs ara ja en tenim 38 a Siurana, i com bé explicaven des de la delegació de Lleida, a Lleida estan al voltant dels 34-35, però allà la màxima es produeix més tard, cap a les 6, a vegades 6:45. Per tant, anirà pujant la temperatura, creiem que fins a aquests 40-41 graus avui. El sector del Segrià, un avís activat del Meteocat, a la Ribera d'Ebre, sobretot, i al Segrià, que és on més calor farà aquesta tarda. A la resta de l'interior també déu-n'hi-do, entre els 34 i 38. Parlem d'un dia de sol, però també nuvolades que aniran apareixent a la tarda, Pirineu Oriental, Ripollès i també cap als ports, on podrien caure ruixats aïllats, els ports i potser menys probable el Ripollès. Demà la temperatura es manté o baixa una mica ja a la tarda, demà seria el darrer dia dels 39-40 graus de Lleida, i a la tarda algun xàfec al nord de Lleida, Pirineu Oriental i a l'àrea dels ports. Però compte, perquè entre dissabte i diumenge anunciem per fi que ja no tindrem 40 graus, en tindrem 36 a Lleida dissabte i 33-34 diumenge, baixarà temperatures, tempestes, ruixats, alguna pedregada, poden ser fortes amb riarades, sobretot diumenge, entre Girona, Barcelona, Serrada Transversal i el Montseny.
1: Comencem de veure que celebrem 36 graus, però sí, venim d'on venim, efectivament.
4: Exacte.
1: És una baixada.
4: I amb molta calor les tempestes poden ser molt fortes, ho anirem seguint diumenge.
1: Sí. Molt bé, doncs haurem d'estar repetents. Gràcies, Dani, bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:08. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. Així ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que s'ha reunit in situ amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs sí, aquestes són les primeres conclusions dels tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona després de la inspecció que han fet a la zona. De moment, els habitatges no s'han vist afectats. La circulació de Rodalies, en canvi, continuarà alterada com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
6: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
5: Ara mateix els tècnics estan treballant per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir aquest mur de contenció d'un pou de les obres de soterrament. Per fixar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats, tot i això es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
7: Es como si la aguja se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
8: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
9: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
5: En aquests moments conviuen dues actuacions a pocs metres, les obres habituals de soterrament i els treballs de seguiment de l'esvoranc.
1: I ara el dubte és saber per què es va obrir aquest esvoranc. Un problema de càlcul o una mala execució podrien ser la causa que un mur s'adisaí i això va provocar aquest enfondrament, Montse Camps.

0: Així ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
0: Bofill ha afegit que ara caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns dels edificis del voltant.
1: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema, i a partir d'aquí doncs sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
0: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va enfondrar cap mur.
2: I mentrestant, els viatgers de Rodalies, que viuen, com dèiem, una nova jornada caòtica per aquest tall a les vies per l'esvoranc. Molts usuaris de les línies R2, R2 Nord o R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte amb autocar. Pendent de tot plegat, i tenim a Montcada i Reixac la Marta Vallès. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, mira, fa calor, la gent va carregada amb pressa per arribar a la feina, per agafar un vol. Hi ha molts turistes també aquí, perquè té un viatge o un compromís. Són casuístiques que ens han comentat. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord, que venen des de Granollers o des de Massanet-Massanes, troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar com a molt uns 5 minuts per anar cap a l'estació de Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho prenia en filosofia, però en Mediano estava molt enfadat.
4: He cogido para ir a la estación, para ir a Belviche, Gurnal, y la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4. Esta. Sí, bueno, el trayecto son 5 minutos, sí, es corto.
5: Ahora, un tren sin parada, y ahora verá usted que el tren para. Aquí tiene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Tarrasa. Para Tarrasa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
6: Pero lío, la gente no se aclara.
3: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 entre Barcelona-Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà, qui vol desplaçar-se cap a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava contenta.
7: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre, desde Sils.
8: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Moncada. Resulta que llegamos aquí y tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
9: Yo ahora vaig a Reus. Normalment vaig fins a Sants sense canvi de tren, no? He baixat abans, he preguntat, m'he informat i m'han dit que aquest bus en deix a Fabri Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
3: Després ha baixat l'afluència de viatgers, no com a primera hora, i tot ha anat una mica més àgil.
2: Bé, doncs deixem aquest embolic amb aquest esvoranc i tots aquests talls de les línies de Rodalies. El que sí que ja tenim més bones notícies és que s'ha apagat, després de més, això sí, de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Els bombers donen per acabada, doncs, la incidència, ja han reparat la fuita, i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà, això sí, unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Bon dia. La columna de foc, com deia, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí, però la zona a hores d'ara segueix parcialment acordonada. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions a retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins ben bé la tarda-nit que es recuperarà la normalitat a la zona i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert Gómez és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
11: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzat finalitzada i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
10: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs en les obres dels accessos del metro va causar la fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir. I l'altra cosa que també s'haurà d'investigar és per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre s'estava encara reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
10: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns, de fet, poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. I d'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió d'ahir al vespre evolucionen favorablement.
2: Bé, doncs deixem tots els embolics provocats per aquests accidents, podríem dir, passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i 2 mesos després de la seva imputació en el cas Plus Ultra torna a negar qualsevol intermediació amb el rescat de la companyia aèria.
13: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: En la seva primera entrevista, concedida a Televisió Espanyola aquest migdia, l'expresident espanyol manté la seva versió, defensa la seva innocència. Zapatero també ha parlat de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Diu que van ser un regal de cortesia, tot i que no aclareix d'aquí, i qüestiona que tinguin un valor de més d'1 milió d'euros, com han dit els pèrits judicials. Anem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
14: Bon dia. Zapatero no s'ha mogut, és innocent. Ha reconegut, però, que va cobrar per feines de consultoria, però que són legals i les declarava.
13: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
14: Però diu que no va fer res perquè Plus Ultra aconseguís l'ajuda ni que ho sabés abans que ningú.
13: Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar, es así de claro.
14: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa i ho separa de l'amistat.
13: Tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
14: També ha negat que plantegés crear un offshore per desviar diners i sobre les joies n'ha parlat per primera vegada. Diu que és un regal de cortesia personal sense aclarir qui li va fer. Els detalls, diu, els donarà davant del jutge.
13: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino, no iba a tener nada.
2: A banda d'aquestes explicacions, Tania, Zapatero també ha reconegut que està preocupat per la seva imputació en el cas i li demana al Partit Popular que respecti la seva presumpció d'innocència.
14: Sí, diu que està sent un moment complicat i es queixa que se li estan vulnerant els drets, entre d'altres, infiltracions.
13: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
14: Preocupat per ell i també per les seves filles investigades i encara pendents de declarar davant del jutge Franja després de l'estiu. Les desvingula de tot, nega que les fes servir per amagar cobraments il·lícits i es mostra també preocupat pel seu partit, pel PSOE.
13: Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
14: I sobre la investigació diu que la respecta, però ja insinua què en pensa. Parla d'error o d'invenció.
2: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida tornem, per exemple, amb la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
15: Catalunya migdia.
16: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
17: Catalunya migdia.
2: Passen 20 minuts de les dues. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Amb la inflació a la baixa, la institució que presideix Christine Lagarde dona una treva a les hipoteques i frena les pujades. Els analistes, però, donen per fet un nou augment dels tipus abans que s'acabi l'any, probablement en la reunió del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
18: Hola, bon dia. El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones amb hipoteques just abans de les vacances d'estiu i per ara manté congelats els tipus d'interès. El mes passat, l'organisme monetari va pujar els tipus per primer cop en gairebé 3 anys. I tot i que en aquestes últimes setmanes la inflació ha caigut, el BCE arrufa el nas davant del nou augment del preu del petroli que hi ha hagut en aquests últims dies a causa dels conflictes a l'Orient Mitjà. En un comunicat que acaba de publicar, l'organisme monetari avisa que la escenari és molt volàtil i incert i que l'impacte del xoc energètic en la inflació encara no s'ha manifestat del tot. Això inclina els experts a predir una nova pujada de tipus d'interès després de l'estiu. També ho fa presagiar el fet que l'Euríbor, l'índex que marca el preu de les hipoteques variables, torna a pujar, avui fins a fregar gairebé el 3%. I aquest indicador, Òscar, acostuma a anticipar-se a futures pujades de tipus d'interès.
2: Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i en el de donacions, Mireia Salà.
19: Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
20: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
2: I encara sobre economia, la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros al deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats a Madrid, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra, Jordi Corbalán.
21: Aquests 17.000 milions que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat, però, que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
21: En el mateix programa, des d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà admet que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensa com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
23: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
2: Més coses. A Barcelona, on avui s'ha viscut la 30a nit tòrrida d'aquest any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen doncs amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Barcelona, Montse Poblet.
24: Bon dia. Els estudis de la UPC conclouen que la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
25: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós.
24: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i sobreviure sobretot climatitzar les seves cases.
2: I és que avui la calorada és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus una altra vegada. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses dels bars o els restaurants no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Bussoms.
0: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. A l'ESR és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ben bé fins a passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
0: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
4: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem una esfenya que no traiem, vaja.
5: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
0: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
6: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin a quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
0: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
2: A la informació internacional, el preu del petroli puja un 4% i es va acostant als $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra petroliers de l'Aràbia Saudita, Jordi Baró.
7: Més atacs en les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra l'Iran i accions del règim de Teheran contra objectius militars nord-americans a Jordània i a Kuwait. Més enllà d'aquesta dinàmica habitual de les dues últimes setmanes, la guerra ha sumat un nou actor. Els rebels Houthis, que han atacat dos petroliers al Mar Roig, complint l'amenaça de fa dos dies. Els Estats Units reclamen als Houthis, alineats amb l'Iran, que s'apartin de la guerra i amenacen d'endurir la resposta contra el règim de Teheran, com assegurava el secretari d'Estat Marco Rubio.
26: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord, però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
7: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
2: I mentrestant, Rússia ha alertat avui els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna durant la trobada mantinguda a Manila pels caps de la diplomàcia de tots dos països. El Kremlin remarca que considera inadmissible que Washington faciliti armament a Kiev. Un toc d'alerta que arriba enmig d'un moment especialment dolç per la indústria de defensa. Un exemple paradigmàtic n'és Alemanya, on membres del govern celebren aquesta setmana l'avenç ferm d'un nou tanc franco-alemany, d'una fàbrica de pólvora o d'una planta electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
27: Bon dia. El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
7: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement, tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids. I en aquest aspecte, els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
27: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
28: Aquí s'ajunten dues coses: el reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
27: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, pretén dominar el mercat.
2: Dos quarts de tres de la tarda. Aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de la automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat present a l'acte, ha destacat la participació d'Espanya en la transformació del mercat de la mobilitat cap a un model més sostenible. Pepa Ferrer, Almussafes.
3: Per en dues companyies, aquesta és una aliança estratègica amb voluntat que siga duradora i que permeta maximitzar la productivitat d'aquesta planta d'Almussafes. Serà a través d'una empresa conjunta, el 63% de la qual estarà en mans de Ford i el 44% restant de Geely. Una empresa que assegura el futur de la plantilla i dels treballadors. Segons han explicat, tots els treballadors actuals formaran part de la futura empresa. El president de Ford Europa, Jim Baumick, ha volgut destacar la importància d'aquesta unió.
8: Per fer això, només ho podem fer junts. És per això que estem co-desenvolupant aquests productes, aquest increment de productes, d'una manera que puguin ser eficaços i es puguin maximitzar la capacitat de producció de les instal·lacions de València. Un equip, dues marques, cinc productes.
3: I Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís.
9: Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
3: Ford produirà així al Almussafes tres models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely, dos SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
2: El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals, Miquel Jarque.
10: Batejat amb el nom de Pla Helios, el dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord mai vista abans a Catalunya, d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que ja que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de la unitats d'ARRO.
10: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats de reclusos.
2: I continua la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare, en canvi, continua en presó provisional. Des de la detenció dels pares, el 18 de març, el nadó està amb una família d'acollida. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
12: Bon dia. La declaració ha començat amb prop d'una hora de retard i encara dura. La defensa ja havia expressat que la voluntat de la dona de 43 anys era respondre a les preguntes de totes les parts i, sobretot, demostrar que no tenia cap mena d'implicació en els maltractaments. Sobre ella plana l'ombra d'un possible encobriment pel que fa a la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós d'haver causat les lesions al nadó quan tan sols tenia 6 setmanes. De fet, la dona va ser posada en llibertat el passat mes de maig amb mesures cautelars perquè el tribunal va considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat de l'infant i també que hauria dubtat si l'home maltractava el nadó. La declaració arriba una setmana després que els metges que van atendre l'infant expliquessin davant el jutge que el bebè presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
2: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
15: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
15: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
29: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
30: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire,
16: A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Catalunya migdia.
2: Comencem amb el Tinglado.
18: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
2: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peya o Svetlana obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
19: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixes, i el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sune, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltor del grup Uoshido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
20: Ens fan una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor, la música urbana, també passant pel pop, pel punk, i bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals, i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
19: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
2: I de Vilanova a París. Perquè ha reobert la galeria Apollo del Louvre, a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any 25, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de les joies de la corona a plena llum del dia i en pocs minuts, segur que ho recordeu. París, Isabel Galí.
21: La galeria Apollo del Louvre, de nou visitable però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribeau, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
22: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici. Hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
21: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la galeria Apollo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
2: I més coses? Tres de les millors pirotècniques de tot l'estat, una de Portugal i una altra de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
23: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
24: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
23: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 11:45 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
2: I una cosa més abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
0: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnquer per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Buckingham Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mai El Tutsi. Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí d'Ioride, del director italià Giovanni Veronesi.
2: Falten 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Després de més d'una setmana d'espera, finalment el Barça ha anunciat i presentat el mateix dia l'extrem alemany Karim Adeyemi, que d'aquesta manera es converteix en el segon reforç de l'estiu per l'equip de Hansi Flick. Anem al Camp Nou, Ramon Salmurri.
1: Ara ja sí, Òscar. Karim Adeyemi ja és oficialment, definitivament, nou futbolista del Barça. Ha estat presentat aquest migdia a les instal·lacions del club al Camp Nou. Un Karim Adeyemi especialment il·lusionat en aquesta nova etapa. És un futbolista jove de 24 anys que arriba del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, i és un jugador alemany que ja va coincidir amb Hansi Flick a la Mannschaft. És una petició expressa del tècnic alemany i avui Adeyemi ha confirmat que la relació, el vincle que té amb Hansi Flick ha estat determinant a l'hora de segellar aquest traspàs al Barça.
4: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
1: Adeyemi ha parlat molt de la magnitud del Barça com a club, com a entitat, que Flick li va transmetre aquesta idea, li va demanar calma i paciència perquè s'havia d'adaptar, li va dir, en un dels millors clubs del món amb una identitat molt particular, i en aquest sentit Adeyemi també ha parlat de Ronaldinho o de Leo Messi. Un futbolista amb una carrera particular, amb molt de talent, sempre assenyalat com a futbolista escollit, però que en les darreres temporades no ha acabat d'arribar al potencial que tothom li pressuposava. Per això, el tren del Barça és una oportunitat que no pot deixar escapar.
4: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
1: Té el somni de guanyar la Champions, tot i que diu el Barça ho has de guanyar absolutament tot. A partir de demà ja estarà a les ordres de Hansi Flick i podrà viatjar dilluns també a l'estatge de pretemporada.
2: I encara en l'òrbita blaugrana, però ja fora del mercat futbolístic, aquest matí ha fet una roda de premsa l'exprecandidat a la presidència blaugrana, Marc Siria. Ho fa per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport sobre el recurs que va presentar en relació amb l'últim procés electoral celebrat al Barça. Salmo.
1: A veure, el precandidat a les darreres eleccions del Barça, Marc Siria, ha demanat al Barça, en primera instància, que el reconegui formalment com a candidat.
5: Ens van deixar sense el període d'esmenes, i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables, i per tant que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions del Barça.
1: Siria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Síria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per assegurar qüestions formals. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació per valorar aquesta resolució del TCE, Síria ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els hi van donar suport.
2: I on també continua l'activitat és a l'equip femení del Barça. Ahir s'anunciava el fitxatge de la defensa neerlandesa Renee van Asten. I avui s'ha fet l'acte de renovació d'un dels puntals de l'equip blaugrana, la noruega Caroline Graham Hansen. Josep Gaià.
3: Graham Hansen renova fins al 30 de juny del 2028 i arribarà a les 9 temporades com a blaugrana. L'extrem dreta, que va arribar procedent del Wolfsburg l'any 2019, s'ha convertit en un dels pilars del Barça en aquesta època daurada. Hansen ha explicat els factors que l'han portat a renovar pel club blaugrana.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
3: També li han preguntat si li agradaria retirar-se al Barça i aquesta està la seva resposta.
6: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo. Yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
3: Amb 7 temporades al club, Hansen ha guanyat 23 títols i ha estat clau per aconseguir les 4 Champions del Barça.
2: Tornem al futbol masculí perquè l'Espanyol ja és a Barcelona després d'haver fet un estatge d'una setmana a Nevada, a l'Alt Empordà. Paral·lelament, la direcció esportiva, encapçalada per Monchi, continua treballant per completar la plantilla blanquiblava. Quina és, Sergi Andreu, la gestió prioritària ara mateix?
7: Doncs mira, la incorporació d'un central o dos, perquè a dia d'avui el central és la pedra a la sabata del club perico. Ara mateix només n'hi ha 2 que començarien la Lliga el 16 d'agost, Leandro Cabrera i Clemens Riedel. Tècnicament hi hauríem d'afegir Miguel Rubio i Pablo Ramón, però és que Manolo González no compta amb cap dels 2 i se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els 2 amistosos d'aquests dies. En principi, durant les properes setmanes, tant Miguel Rubio com Pablo Ramón deixaran el club. La idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, un dels centrals arribi durant les properes 2 o 3 setmanes, abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial Adama Timera, de 21 anys, que de fet està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González. Per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar una sessió amb el Mallorca per la propera temporada. Dissabte, per cert, l'Espanyol jugarà el 3er amistós d'aquesta pretemporada, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. N'ha parlat als mitjans del club Omar El Hilali.
8: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos 2 últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues cierto partido exigente es meterle caña, porque como te he dicho antes, hay que ganar.
7: L'Espanyol Sabadell, dissabte, 12:45 del matí, el podreu seguir en directe per Esport 3.
2: I el Girona va sumar ahir la seva primera victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 1-3 al camp de l'Olot en el segon amistós d'aquest estiu, Ernest Macià.
9: Sí, l'equip de Quique Álvarez va deixar el partit pràcticament encarrilat abans del descans amb un doblet del gran protagonista de la nit, Minsu. A la segona part, el jove del planter Sarasa va fer el 3er gol del Girona. Marc Mas va retallar distàncies pels garrotxins amb l'únic gol local. La nota negativa va ser que el porter Paulo Gazzaniga no va poder jugar per unes molèsties al maluc, però com deia, el gran protagonista Minsu, el golejador del partit, enviava un missatge molt clar.
11: Sí, afició, estava con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de amb objectius d'ascendir.
9: També afirma que veu l'equip amb moltes ganes i il·lusió per la nova temporada, Minsu.
11: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad, y veo muy bien el equipo, sí.
9: Mentrestant, l'altre equip català de segon, el Sabadell, ja supera els 7.000 socis per la temporada que ve, una xifra que confirma el gran ritme de la campanya d'abonaments. Els arraquinats segueixen d'estaig aquests dies a Salou. El proper mistó serà dissabte que ve contra l'Espanyol.
2: I no deixem de parlar de futbol, perquè als Estats Units Casemiro ja és oficialment nou jugador de l'Inter Miami. Compartirà vestidor amb Leo Messi, doncs. L'ex del Madrid arriba procedent del Manchester United en un fitxatge que, això sí, no està exempt de polèmica, Montserraia.
0: La Major League Soccer ha anunciat que investigarà l'operació per aclarir si s'ha respectat el mecanisme de la Discovery Priority, una norma que dona prioritat a un club per negociar amb determinats futbolistes. En aquest cas, aquesta prioritat corresponia a Los Angeles Galaxy, tot i que el club californià hauria arribat a un acord amb l'Inter Miami perquè el traspàs es pogués completar. Mentrestant, sobre la gespa, aquesta nit passada s'ha reprès la competició un cop acabat el Mundial i l'Inter Miami ha superat per 3-2 el Chicago Fire, tot i les absències de Leo Messi i Rodrigo de Paul. Luis Suárez ha estat el gran protagonista amb un doblet en un partit que també ha servit per veure el debut de Robert Lewandowski amb el conjunt de Chicago. El polonès ha disputat 60 minuts. També s'ha estrenat Antoine Griezmann, el davanter francès, ha debutat amb l'Orlando City de la millor manera possible, marcant un gol en la victòria contundent per 0-4 davant San José.
2: Falten una mica menys de 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
10: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una
2: miqueta... Parlarem, entre d'altres coses, de les superfinals de la Copa del Món de waterpolo que es disputen aquests dies a Sydney.
12: Catalunya migdia.
13: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
14: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
13: Tota la informació a buitaull.cat.
14: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
12: Catalunya migdia.
15: A casa i al Sudan.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Anem al Tour de França perquè avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines.
26: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
28: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: Avui es disputa la 18a etapa. Són 182 quilòmetres. Hi ha 5 ports de muntanya, dos d'ells de primera categoria. L'últim situat a la mateixa arribada. Per tant, una etapa interessant i on poden passar coses. Isaac Vidal, enviat especial.
30: Bona tarda, doncs, en efecte, i sobretot tenint en compte que és la primera de les 3 etapes alpines, perquè demà i demà passat el final d'etapa serà a l'Alpe d'Huez, per tant, ja tram final d'aquest Tour en què s'acaba decidint tot i, sobretot, pensant en si a l'UAE estan malalts o no, perquè hi ha companys de Pogacar que ho estan passant malament. En qualsevol cas, 98 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 8 corredors que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen i Pablo Castrillo, els més destacats de la general. Per darrere seu, el gran grup, ara mateix rodant 2 minuts. Entremig hi ha diferents grups d'escapats, és a dir, que l'etapa d'avui serà moguda, encara queda un port de segon, un de tercera, un altre de tercera, i com deies, al final, Orsiers Merlet de primera categoria.
2: Des del primer dia, pràcticament, el gran protagonista del Tour de França és eslové Tadej Pogacar, com de fet ha passat en les últimes edicions. Però més enllà d'ell, un altre dels noms propis d'aquesta edició del Tour és Remco Evenepoel. Del ciclista belga n'has parlat, Isaac, amb el mànager esportiu del seu equip.
30: Sí, el que seria la segona figura en importància dins l'estructura de l'equip, només per darrere de Ralf Denk, i que estaria per sobre de tota la llista de directors esportius. Es tracta de Zak Dempster, un australià casat amb una olotina i resident a la Garrotxa durant molts anys, i ell, des del seu càrrec, ens parla de la figura de Remco Evenepoel, segon a la general a 4:30 de Pogacar.
31: Estem contents, al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat, és complicat guanyar, doncs ja, ara estem segons i segon, i a veure com farem els últims dies.
2: Dempster, que ens parla d'aquests dies que queden, com deia abans, l'etapa d'avui d'alta muntanya i les dues properes en final a l'Alpe-d'Huez.
31: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
2: Ex-ciclista professional, ex-director esportiu i, vaja, el més alt nivell, un australià amb un català molt més que correcte.
4: Doncs sí, com per celebrar-ho, el fet que tingui aquest domini del català. Gràcies, Isaac, bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. La renovació total del Barça de bàsquet continua. Avui, 7è fitxatge, Ernest.
9: Doncs sí, el d'un senyor de 2 metres i 16 centímetres, que és pivot, és polonès, es diu Oleg Balcerovski, fins ara l'Unicaja de Màlaga. És veritat que havia jugat també el Panathinaikos una temporada, però bé, el Barça ve amb la idea de ser un jugador important, però pivot suplent a l'espera que el Barça tanqui el que seria el seu pivot titular. El club l'hauria de fer públic, el farà públic aquesta tarda. És, com dèiem, el 7è fitxatge, si teniu en compte el d'Alexander Sekulic, l'entrenador que es va fer públic ahir. D'altra banda, el nom de Pau Riba segurament et sonarà. L'exjugador del Barça i del Joventut, doncs passa a ser entrenador del Joventut de la Lliga, Lliga Sub-22, de la Lliga Universitària d'aquí, diguem-ne. Es retira Brandon Davis, expivot del Barça i del València. Va estar al Barça 3 temporades, el nord-americà ho deixa als 34 anys. El Madrid denunciarà Mario Ezonia, que és la seva estrella, perquè va executar una clàusula de manera equivocada, és a dir, va dir que marxava a la NBA, no té contracte i no ha pagat la clàusula. Per tant, doncs, aquí el tema es portarà als tribunals. I el Baxi Manresa, doncs, que està pendent, segons informa Òscar Herreros, del possible fitxatge de Rafa Villar, que aquesta temporada ha jugat al Bascón i havia jugat al Lleida, per tant, seria un fitxatge important per l'equip de la capital del Baixes.
2: Deixem fer un parell de preguntes. L'una, Ezonia ja és reincident, vull dir, no és sí. La primera vegada que munta un embolic.
9: No. Ni l'última, segurament.
2: I de l'altra, el Barça has dit que són 6 jugadors nous i l'entrenador, sí. Encara en falten molts més de fitxatges?
9: 2 o 3, probablement.
2: Sí, sí. Que és una nova etapa en el Barça de bàsquet i que, per tant, estan refent de dalt a baix l'equip. A banda de les novetats en el mercat del bàsquet, més coses, perquè l'equip espanyol de waterpolo masculí ha caigut eliminat contra tot pronòstic a la Copa del Món.
9: Doncs sí, ha sigut, a més a més, en un partit en què Espanya ha anat guanyant tota l'estona, guanyava de 3, faltant 3 minuts, i Austràlia ha empatat a l'últim segon. El partit ha anat als penals i Austràlia està millor, ha marcat tots els penals que ha llançat. Roger Taüll, jugador de la selecció espanyola.
17: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa, no? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
9: A més, ha sigut un partit amb molt d'instant replay perquè t'he dit que Austràlia havia marcat a l'últim segon, però abans d'això, aquests últims segons han jugat, s'han hagut de repetir, perquè com en el bàsquet va passar, te'n recordes d'aquella Final Four que es va aturar el crono i seguien jugant?
2: Sí.
9: Aquí també ha passat.
2: S'ha espatllat el rellotge,
9: havia empatat Austràlia i han fet reiniciar el partit i ha tornat a marcar Austràlia i els penals han guanyat. David Martín és el seleccionador.
10: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'han barrat una miqueta, vale, moltes excursions, al final del partit les situacions d'aquestes del bar, però bueno, hem arribat als penals, no hem sabut jugar potser amb l'ansietat els darrers minuts i res, felicitar Austràlia i a seguir.
9: Doncs aquesta versió del rellotge que no corre de Tel Aviv 94, de la penya.
2: Mític en aquest cas el bàsquet, avui el waterpolo.
9: I sí que jugarà a les semifinals, però, d'aquesta Copa del Món és l'equip femení. La jugarà demà amb 12 catalanes i atenció perquè aquest partit és important per un motiu i és que la rival serà Rússia, que serà el primer partit que juga amb bandera russa en una competició internacional d'ençà de la invasió d'Ucraïna. Jordi Vall, seleccionador femení espanyol.
18: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil.
1: Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
4: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Tenim, per exemple, moviments en el Badalona Women de la Lliga Femenina.
3: Nou fitxatge, es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix en la sisena incorporació del conjunt català per la pròxima temporada. La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
4: A més, tenim novetats sobre Paula Badosa en tennis, perquè juga avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg.
3: L'empordanesa s'enfronta a la tenista hongaresa Pana Utbardi, que és la cap de sèrie número 3 del torneig.
4: I acabem dient que la Baja Aragón en motor, que havia de començar demà, ha quedat suspesa per risc extrem d'incendi.
3: El govern aragonès i els organitzadors ho han decidit de mutu acord i ara busquen unes altres dates perquè es pugui disputar abans que s'acabi aquest any.
4: Doncs amb aquestes novetats hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda al final de la primera hora del Catalunya Migdia.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Overtime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
3: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: que abans en rebes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del Galb Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: 107.9 FM.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. El Termo, amb DJ Glasshat.

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
2: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
3: Ja comença.

0: ara la millor música.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 23 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell renova la flota de contenidors i impulsa la campanya A casa nostra, fem-ho bé. La iniciativa combina un missatge positiu de corresponsabilitat ciutadana amb una crida clara a combatre l'incivisme i preservar la qualitat del servei de recollida de residus i també de l'espai públic. En parlem d'aquí uns minuts. Tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. El divendres 31 de juliol a les 9 de la nit al Port de Segur de Calafell, la Francisca en concert, quartet de corda Mestrín Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català Vela Llatina Calafell. L'Ajuntament de Cunit ha anunciat el retorn del trenet turístic, una de les propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu. La Festa Major de Santa Anna del Vendrell arrencarà oficialment aquest dissabte 25 de juliol sota el lema reivindicatiu Ho tenim tot, presentant una edició marcada pel centenari dels pregoners d'enguany, els nens del Vendrell. La celebració s'allargarà durant 4 dies plens de cultura popular, tradició i grans concerts fins al dimarts 28 de juliol. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes al Baix Penedès per fur amb el mètode de la sembra. S'utilitza sobretot per robar en aparcaments de vehicles després de distraure la víctima. Crida a la precaució pel màxim risc d'incendi forestal avui dijous, que es preveu que s'allargui fins al cap de setmana. Les temperatures aniran baixant els propers dies, però el risc d'incendi es manté fins al cap de setmana, amb una entrada del vent que dificultarà la situació. El preu de l'habitatge de segona mà puja un 2,4% al segon trimestre a Tarragona. A la demarcació tarragonina, el preu per metre quadrat és de 2.255 euros. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: A Calafell, entre les activitats que es fan a Wave Riders, trobem el sub-yoga, que combina la serenitat del ioga amb l'energia del mar, fent-lo sobre taules de paddle surf estables, amb la companyia de la natura. Avui parlem amb la Martena i la Cecil Camí d'aquesta disciplina.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell, a través de CIMSA, ha iniciat la renovació progressiva de la flota de contenidors del municipi, una actuació que es desenvoluparà al llarg dels pròxims mesos, amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus, facilitar-ne l'ús i continuar avançant cap a un espai públic més net, accessible i de qualitat. Així ho ha explicat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: Coincidint amb aquesta renovació, es posa en marxa la campanya A casa nostra, fem-ho bé, una iniciativa de sensibilització que vol reforçar el civisme, el respecte pels espais compartits i la implicació de tota la ciutadania en la conservació del municipi. La campanya transmet una idea molt clara: mantenir un municipi net no depèn només dels serveis municipals, també depèn del comportament i del compromís de totes les persones que hi viuen, hi treballen i desenvolupen la seva activitat o el visiten. Cada petit gest compta. Cuidar Calafell és una responsabilitat compartida, apunten des de l'Ajuntament. Els nous contenidors, més accessibles, còmodes i funcionals, s'aniran implantant progressivament, tal com ha explicat l'alcalde. Calafell manté el seu model de contenidors oberts, una aposta basada en la confiança en la ciutadania i en la convicció que el millor sistema és aquell que facilita el servei i fomenta la corresponsabilitat. La campanya es desplega mitjançant banderoles instal·lades en diferents punts del municipi amb dos missatges clars. El nucli urbà, lema a casa nostra, fem-ho bé, convida a cuidar Calafell a través dels petits gestos del dia a dia. Utilitzar correctament els contenidors, separar adequadament els residus, respectar l'espai públic i contribuir amb actituds cíviques a mantenir un municipi net, agradable i ben cuidat. Els principals accessos al municipi, el missatge és el teu residu, al teu municipi. Posa el focus en una conducta incívica que perjudica el conjunt de la ciutadania. Els contenidors de Calafell són per als residus generats a Calafell. Dipositar-hi residus procedents d'altres poblacions perjudica el servei de recollida perquè accelera la saturació dels contenidors, incrementa la pressió sobre el sistema i deteriora la qualitat de l'espai públic. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament de Calafell deixa clar que aquest comportament no té cabuda al municipi i recorda que en els residus s'han de dipositar al municipi on es generen. La renovació dels contenidors representa una millora molt important del servei, però el seu bon funcionament depèn també de l'ús que en fa la ciutadania, segons apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, la campanya vol anar més enllà de la renovació dels equipaments i consolidar una cultura de respecte. Cap contenidor, per nou que sigui, pot substituir el civisme. La suma dels petits gestos de cadascú és el que permet mantenir un municipi més net, més amable i amb els serveis públics de qualitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. La cultura.
0: El cicle musical Son Estiu Calafell es celebrarà de l'1 al 22 d'agost. Aquest programa cultural de l'Ajuntament de Calafell organitza concerts de gran qualitat, dividits en dues propostes segons el dia de la setmana i la ubicació. Les nits al castell. Els concerts tenen lloc els dissabtes a 11:15 de la nit al castell de la Santa Creu, al nucli del poble de Calafell, amb diferents concerts, el primer d'ells, l'1 d'agost, amb Cebres Big Bang. L'entrada són 12 euros anticipada o 14 euros a la taquilla. El dissabte 8 d'agost hi haurà Neus Mar amb l'espectacle Íntimament Llac. El pròxim concert serà el dissabte 15 d'agost amb Men in Swing, amb Swing Canta Sinatra. El dissabte 22 d'agost, la Harpos Band amb Històries de Jazz. I també...

0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Divendres 31 de juliol a les 9 de la nit, al Port de Segur de Calafell, al Moll de les Llatines, la Francisca en concert, quartet de cordes String Garraf, organitzat per l'Associació Patí Català i Vela Llatina a Calafell. Serà el Port de Segur que es convertirà en l'escenari d'una ballada musical a la vora del mar. A partir de les 9 de la nit, al Moll de les Llatines acollirà l'actuació de la Francisca en concert. Amb aquesta iniciativa se suma a la música i a la tradició en un entorn emblemàtic del municipi com és el Port de Segur de Calafell. L'esdeveniment promet oferir una experiència íntima i de gran qualitat artística per a tots els assistents, fusionant la sonoritat clàssica dels instruments de corda amb l'ambient marítim del Port de Segur de Calafell.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Des de l'Ajuntament de Cunit s'ha anunciat el retorn del trenet turístic, una de les propostes familiars més consolidades de la temporada d'estiu, que convida a residents i visitants a gaudir d'un passeig lúdic per la localitat cunitenca. El servei està operatiu diàriament fins al 23 d'agost. Per tal de facilitar l'accés a tothom, s'ofereixen tres sortides cada vespre, a les 7, a les 8 i a les 9. El punt d'inici final de cada recorregut és a la plaça de la Vila, davant l'Ajuntament de Cunit.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: Ho hem dit en els titulars, el Vendrell ja compta els dies per viure la seva festa major. Del 25 al 28 de juliol, els carrers del Vendrell s'ompliran de foc, música i activitats amb un programa que enguany busca reivindicar la riquesa cultural, el teixit associatiu i la identitat local. L'edició d'aquest 2026 compta amb un reclam especial. La colla castellera Nens del Vendrell seran els encarregats de pronunciar el pregó, un reconeixement unànime del municipi coincidint amb la celebració de la històrica efemèride del seu centenari. Un cartell musical de primer nivell amb tres escenaris simultanis. La música en directe tornarà a ser un dels eixos vertebradors de la celebració. L'organització ha dissenyat un circuit d'actuacions massives que es distribuiran principalment entre el Botafoc, la Rambla i les Quatre Fonts. El dissabte dia 25, diada de Sant Jaume, la festa començarà fort amb el tradicional vermut a la plaça Vella, a càrrec de Miquel del Roig. A la nit, l'escenari Botafoc rebrà el mediàtic Miqui Núñez i Amics de Manel, mentre que a la Rambla es vibrarà amb el ritme de la principal de la Bisbal i a les Quatre Fonts acolliran un tribut a Queen. Hi haurà moltes activitats com DJs també en acabar. El diumenge, dia 26, diada de Santa Anna, el dia gran, arrencarà amb les matinades de grallers i la cercavila tradicional. La nit clourà amb el potent directe dels veterans Boicot i Indica al Botafoc, l'espectacle Hola Rafaela a la Rambla del Vendrell. El dilluns, dia 27, Santa Neta, dedicat a les propostes familiars a la tarda i a la millor música festiva a la nit, amb el concert del reconegut grup Doctor Prats al Botafoc i l'orquestra Rosaleda a la Rambla. El dia del gos, el dimarts dia 28, com és tradició, la darrera jornada servirà per homenatjar el talent local amb el tancament a les Quatre Fonts. Una aposta per la inclusió i el teixit local. Més enllà dels grans concerts, l'Ajuntament del Vendrell i els administradors han volgut destacar que serà una festa plenament inclusiva. Segons ha informat el consistori, el programa oficial compta amb actes adaptats amb pictogrames per persones amb necessitats especials. També s'habilitaran espais i trams silenciosos en atraccions, pensant en la hipersensibilitat. Els administradors de Santa Anna conviden a tota la ciutadania i veïns de la comarca a sortir al carrer i a participar dels actes tradicionals de la Festa Major del Vendrell, com els versos del Ball de Diables o la Gran Diada Castellera, d'uns dies on, tal i com diu el lema d'enguany, al Vendrell ho tenim tot, el programa d'actes complet es pot consultar detalladament al web oficial de l'Ajuntament del Vendrell, perquè només hem detallat alguns dels actes, n'hi ha molts més.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, del grup de delinqüència urbana de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries del Vendrell i Torredembarra, han detingut a la capital del Baix Penedès tres homes de 36, 40 i 51 anys com a presumptes

0: autors d'un delicte de fur. Els fets es van produir al voltant de les 4 de la tarda en una zona d'estacionament d'una superfície comercial de Creixell. Agents de paisà de la comissaria de Torredembarra van alertar de la fugida d'un turisme amb 3 ocupants com a sospitosos d'un fur. Els sospitosos es van dirigir en sentit al Vendrell a través de la carretera nacional 340. Els Mossos van desplegar ràpidament diferents punts d'aquesta via, seguint la descripció del vehicle. Van aconseguir aturar-lo a l'altura del barri marítim de Coma Ruga, al Vendrell. Els Mossos van comprovar que els 3 homes van abordar la víctima quan sortia de comprar d'un supermercat. Aprofitant un moment de distracció, li van sostraure una ronyonera que contenia diners en efectiu i 2 telèfons mòbils. Van utilitzar el mètode de la sembra, un modus operandi que consisteix en distreure la víctima llançant algun objecte a terra per fer-li creure que li han caigut diners o les claus. Mentrestant, una altra persona obre la porta del vehicle per robar les bosses de mà o altres objectes que hi hagi a l'interior del vehicle. Sobretot actuen en aparcaments de supermercats i altres establiments, però també en altres casos en caixers automàtics. En aquest cas, els lladres s'activen quan la víctima està retirant diners. Acostumen a tirar un bitllet o monedes a terra i quan es disposa a agafar-les és quan li sostrauen la targeta del caixer i després li retiren diners o fan compres fraudulentes. En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de la maniobra dels lladres i va aconseguir que mentre fugien llancessin la ronyonera. Tot i això, els lladres es van apropiar dels diners, que també van recuperar els Mossos d'Esquadra. Davant d'aquesta modalitat de robatori, els Mossos aconsellen que en dipositar les compres al cotxe per fer-ho en discreció, s'ha d'estar alerta, vigilar les pertinences i evitar distraccions davant la presència de desconeguts. Està previst que els 3 detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya fa una crida avui dijous a extremar la precaució pel risc d'incendi forestal. Serà màxim avui per les altes temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Es manté en alerta el pla enfocat pel risc d'incendi forestal, principalment però a l'interior de Terres de l'Ebre i també en algunes franges del Camp de Tarragona, el Bages, Solsonès i la Noguera. Per tant, doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, manté els avisos de calor intensa en alguns punts de Catalunya avui dijous. Els episodis de calor nocturna no són ja tan importants. De fet, doncs, el Meteocat preveu un descens de les temperatures a partir d'aquest cap de setmana, tot i que l'entrada de vent de mestral i ponent, i també de la tramuntana, mantindrà el risc d'incendi dissabte i principalment diumenge. A més, hi ha perill de tempesta seca, amb trons i aparell elèctric. Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi o que pugui comportar cada exposats als seus efectes. Cal consultar diàriament les zones de risc, els tancaments d'espais i les prohibicions abans de fer activitats a prop de zona forestal. Davant la possibilitat d'incendis forestals que tinguin una evolució desfavorable, cal recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció més adient, excepte que les autoritats indiquin tot el contrari. Davant d'aquesta situació del risc d'incendi forestal, els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions d'emergències. Per fer front a aquesta situació, s'ha reforçat el nivell de comandament i també s'obren diversos parcs de bombers voluntaris. De fet, s'ha reforçat també les unitats GRAF d'alguns parcs. Les pluges que van caure dilluns a alguns punts de Tarragona i Terres de l'Ebre van acompanyar-se de tempestes seques. Per tant, s'està atent a l'emergència de columnes en aquestes zones. Paral·lelament, es mantenen dispositius d'extinció i de seguiment dels incendis. El cos d'agents rurals manté les restriccions d'accés a 3 espais naturals, entre ells el Montmell Marmellà. De fet, hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 73 municipis de 13 comarques de Catalunya. El nivell 3 per perill molt alt a 474 municipis de 37 comarques. Es preveu un increment significatiu del perill d'incendi per al dia d'avui. Recordem, doncs, que el cos d'agents rurals fa una crida a la ciutadania a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural. Agraeix la col·laboració i la responsabilitat demostrada aquests dies i recorda la importància de continuar respectant les restriccions vigents per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: En els primers sis mesos de l'any, Catalunya ha experimentat variacions positives en el preu de l'habitatge de segona mà i, en concret, tanca el segon trimestre amb un increment trimestral de l'1,9% i una pujada interanual de l'11%, segons les dades de l'índex immobiliari de Fotocasa. Aquests augments detectats al juny situen el preu de l'habitatge en venda en 3.418 euros per metre quadrat. Si es mira per províncies, els increments trimestrals són del 6,3% a Lleida, el 3% a Girona, 2,4% a Tarragona i l'1,4% a Barcelona. En quant al rànquing de preus per províncies, dos superen la barrera dels 3.000 euros. El preu de l'habitatge més elevat és a Barcelona, seguit de Girona, Tarragona i Lleida. El preu de l'habitatge manté una intensitat alcista. En tot just sis mesos, el preu ha assolit màxims en quatre ocasions diferents a nivell nacional i registra una de les pujades interanuals més elevades de les últimes dècades. El mercat català està assistint també a una acceleració molt significativa, tancant el segon trimestre amb un increment trimestral de l'1,9% i una pujada interanual de l'11%. Aquesta tendència ve impulsada per un fort desequilibri entre una demanda molt activa i una oferta insuficient per tal d'absorbir-la.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: A Calafell, entre les activitats que es fan a Wave Riders, trobem el sub-yoga, que combina la serenitat del ioga amb l'energia del mar, fent-los sobre taules de paddle surf estables, amb la companyia de la natura. Avui parlem amb la Martena i la Cecil Camí d'aquesta disciplina. Primer de tot, abans de parlar d'aquestes activitats, parlem de com va el casal d'estiu per fer un repàs.
3: Doncs molt bé, la veritat és que hem tingut molt bona acollida, els nens estan molt contents i ens hem quedat sense places, o sigui que crec que això és un molt bon indicatiu de que estem fent bé la feina i que està funcionant i, bueno, per ser el primer any, està, bueno, jo estic molt contenta.
2: Què és el que més els agrada? Què és el que estan gaudint més?
3: Jo crec que la gincama dels divendres. No sé si ho heu pogut veure per xarxes, però els divendres fem una festa que busquen un tresor i tal, i, bueno, els hi encanta, és el seu dia preferit.
2: Explica'ns com es desenvolupa aquesta gincana.
3: A veure, nosaltres arribem els divendres, fem una mica d'activitats a terra, per, bueno, com sempre, i llavors preparem com... hi ha un mapa, no? I hi ha diferents proves. Llavors els monitors ens disfressem els nens també, llavors han de fer certes proves, llavors mentre fan aquestes proves els hi vam donant uns mapes, i quan aconsegueixen el mapa sencer, troben un tresor, i fem una entrega de premis, de diplomes, i una miqueta això.
2: Molt bé, molt xulo. Cecil, tu fas ioga. Mhm. A Wave Riders es pot gaudir del sub-yoga, que és ioga amb la taula del paddle surf, no? Explica'm com funciona.
4: Doncs és això, bàsicament és fer una pràctica de ioga al mig de l'aigua, que és un entorn super maco, perquè a més ho fem a primera hora del dia, quan el mar està més tranquil. Òbviament és una activitat a la qual depenem de les condicions meteorològiques, les onades i tot, llavors quan es pot fer, normalment és que les condicions estan bé i podem gaudir plenament de l'activitat. I trobar-se al mig de l'aigua flotant és una altra manera de practicar, és una altra manera de connectar amb nosaltres mateixos, de desconnectar de tot el que hi hagi en aquell moment fora d'on som. I de poder fer una pràctica que és diferent. Òbviament no és com fer una pràctica de ioga com faríem normalment, perquè estem en una taula, és més estret, l'estabilitat és diferent, és com una miqueta de reto potser al principi, perquè bueno, hi ha gent que no tenen l'experiència i els tenen por de caure's o, sí, bueno, sempre hi ha aquesta pregunta, però em cauré?
5: Sí, bueno, sí, això t'anava a preguntar, perquè jo ara mateix estic pensant, jo sóc molt patosa, per molt que faci exercici que el faig, ja et dic jo que sóc molt patosa, i l'equilibri i tot això ho porto molt malament. Què passaria, per exemple, amb persones com jo?
4: Pues, no passa res. No. Primer, jo sempre quan em demanen, dic, pues, si cauem no passa res, perquè l'aigua no està freda i tampoc vivim a un lloc ple de taurons, per tant, podem estar tranquils, no hi ha perill. I segon, que clar, la pràctica l'adapto tal com faria una classe de ioga normal, adapto amb la gent que hi ha. Si hi ha gent que tenen experiència i que volen fer una invertida a la taula, la podem fer. Si, òbviament, tinc la majoria de gent que no saben fer tatpad i que no fan pràctica de ioga normalment, doncs farem una pràctica més suau, no treballarem tant l'equilibri, potser no arribarem a posar-nos de peu, ja anem una miqueta sobre la marxa, anem adaptant la pràctica perquè al final tothom puguin gaudir i puguin desconnectar, perquè és, al final és això, no ser sempre pendent de si em cau, si em... Llavors, sí, el bo és poder adaptar i fer una pràctica que sigui bona per tothom.
5: Mm-hmm. Explica'm una mica també aquesta part del ioga, no? Perquè hi ha molt tipus de ioga i encara que l'adaptis al col·lectiu o a les persones que fan l'activitat, com és aquest ioga? Com el descriuries?
4: Aquest ioga és més suau, diria. És més introspectiu, perquè estem això al mig de l'aigua, tanquem els ulls, en el moment que fem el Shavasana al final estem estirats i podem notar com flotem a l'aigua, podem relaxar-nos i estar al mig de la naturalesa, que és maco, és molt maco, i és progressiva. Comencem suau i si veiem que hi ha manera de fer una postura més complexa, la fem, i si no, no la fem i està bé també. Clar, no podem comparar amb el ioga en general, perquè sí, de ioga altera en una sala hi ha el hashtanga, hi ha el hatha, vinyasa, hi ha, ara n'hi ha mil, el power, el... però és anar fent algunes asanes i passar-s'ho bé i desconnectar.
5: Ara aprofito per preguntar-li a la Mar per què va decidir Wave Riders incorporar el subyoga.
3: Sí. Nosaltres ho vam veure que ho feien molt a Barcelona, perquè jo, sincerament, és una activitat que desconeixia completament i també tenia aquestes mateixes preguntes que tenies tu, ostres, què tant funcionarà, perquè la gent potser no ha fet mai ioga, no ha fet mai paddle surf, però vam veure que funcionava molt a Barcelona i vam dir, ostres, doncs provem-ho. I la veritat és que té una rebuda molt bona, perquè és això, al ser tan adaptada al grup, doncs la gent s'ho passa molt bé.
5: Mm-hmm. Molt bé. Què més? A part del subyoga, quines activitats feu així més relaxades?
3: Fem sortides també per la tarda, per veure la posta de sol i també per veure l'alba.
5: I com són aquestes sortides?
3: També les fa la Cici, la meva companya. Ella fa tot.
4: Només això, eh?
3: Sí.
4: No, llavors no fem ioga, és només passejar. També és una activitat adaptada a la gent, segon, bueno, al matí, òbviament, l'objectiu és poder gaudir de la sortida del sol. Llavors anem amb la direcció de poder veure el sol i a la tarda al revés, anem de l'altra banda, d'on ja se'n va el sol. Però igualment, és adaptant, perquè la majoria de la gent, jo m'ha adonat que són gent que no tenen experiència de paddle surf, llavors s'ho prenen com una miqueta de base per tindre alguna base de tècnica de com remar i com estar còmode, com posar-se de peu. Llavors és com una manera d'aprendre, no?, a fer paddle surf d'una manera maca.
3: Molt maca.
4: Exacte.
3: Mm-hmm. Sí. Sí.
5: Molt bé. També volia parlar dels beneficis d'aquestes activitats, no només del paddle surf, sinó d'aquesta combinació entre el ioga i el paddle surf.
4: Bueno, jo diria que és relacionat amb els beneficis del ioga. És de desconnexió de tot, perquè vivim en un món accelerat i és com un moment per parar, que ens autoregalem per reconnectar amb nosaltres mateixos. La pràctica de ioga té molts beneficis físics a nivell de flexibilitat, a nivell de lesió que podem anar treballant amb el ioga. Per mi és una pràctica física molt suau i no agressiva de poder fer feina. I és molt interessant, és molt completa. I a nivell mental també és una manera de parar.
3: Jo crec que sobretot això que dius tu a nivell mental, que en tot el dia no parem, sempre anem superràpid a tot, i tindrà una estona de dir, mira, aquesta hora i mitja és per mi, per desconnectar, i a sobre el mar, que és un entorn que és una passada per fer això.
2: Ben aviat tindreu aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. També podeu trobar més informació al web de waveriders.es i a les seves xarxes socials, a Instagram, @waveriders Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Gràcies, Roser, per als esports, qui els ha acompanyat també, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
1: L'informatiu.
6: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'una a dos quarts de dues del migdia a Calafí Ràdio.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: els pardals. Que quan recordis el meu nom no et faci mal.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Comencem ja? Va, no sé, seria algun plan.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu,

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterio, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, som-hi, engeguem programa. L'Obert per Vacances. Som a dijous, dia 23 de juliol de 2026. I aquí comencen dues hores, fins la 1 en punt del migdia, amb molts espais per acompanyar-vos, entretenir-vos en aquest mes de juliol del 2026, en aquest estiu. Nosaltres també volem ser la vostra companyia. Acompanyar-vos també, potser si esteu de vacances, potser treballant, sigui com sigui. Gràcies per escollir-nos un dia més. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys que fem possible aquest programa. A través del 107.9 de la FM, també a través de l'emissió online, ens podeu escoltar. I si us quedeu aquí amb nosaltres, vinga, engeguem programa d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 23 de juliol i amb les efemèrides musicals. La previsió del temps amb Josep Miró i la connexió amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell per conèixer com es presenta una nova jornada de platja. Avui en la connexió del dia estarem al casal d'estiu del centre de karate, el Dojo Arazola. Tindrem les històries de la música, penúltim programa de la temporada, repassant les 500 cançons, les millors de la història de la música, segons la revista Rolling Stone. Serem l'Ignasi Guilos del Xavi Andreu. Arribem ja a les últimes posicions. La setmana vinent descobrirem, desbrinarem, quina és la millor cançó de la història de la música, segons aquesta publicació. També entrarem a la cuina de l'Obert per Vacances, refregint els continguts que altres estius hem tingut amb la Mari Herrera. I des de l'Emergents avui coneixerem a Indubio, amb el David Burillo. I abans d'arribar a la una del migdia, abans d'arribar al final del programa, valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del nostre semàfor de l'estiu. I també mirarem el web municipal, calafell.cat, a la seva agenda, amb les activitats programades per aquests dies a Calafell. Tot això amb bona música, amb consells, i així estarem junts fins la una. Això és l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora. Benvinguts.
2: Obert per Vacances. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi. Dijous, dia 23 de juliol de 2026. Avui se celebra, per un costat, per una banda, el Dia Mundial de les Balenes i dels Dofins. Aquesta és una jornada dedicada a protegir aquests mamífers marins considerats els animals més intel·ligents del planeta. Les balenes i els dofins tenen un paper fonamental en l'equilibri dels ecosistemes marins, però continuen amenaçats per la contaminació dels oceans, els plàstics, la pesca accidental, el trànsit marítim i els efectes del canvi climàtic. Una jornada aquesta, la d'avui, que ens recorda la importància de conservar els oceans, perquè protegir el mar és protegir també el nostre futur i tots els que viuen en ell. Avui també és el Dia Mundial de la Síndrome de Sjögren, una malaltia antiimmune crònica que afecta milions de persones arreu del món, sobretot dones. El sistema immunitari ataca per error les glàndules que produeixen llàgrimes i saliva, provocant una intensa sequedat als ulls i a la boca, però també pot afectar les articulacions, els pulmons, els ronyons o el sistema nerviós. El principal objectiu d'aquesta jornada és donar visibilitat a aquesta malaltia, sovint desconeguda, minoritària, per afavorir un diagnòstic més precoç i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Doncs avui és el Dia Mundial del Síndrome de Sjögren i també el Dia Mundial de les Balenes i dels Dofins. I com sempre tenim, les efemèrides musicals.

perquè avui fa 65 anys que va néixer Martin Gore, compositor, guitarrista i teclista de Depeche Mode, on és el principal autor de la majoria dels grans èxits del grup, com Enjoy the Silence, Personal Jesus o Everything Counts, entre d'altres. Amb el seu estil fosc i innovador, Depeche Mode ha venut més de 100 milions de discos i és una de les bandes més influents de la música electrònica. Martin Gore, o Gore, no sé com es pronunciaria això, va néixer el 23 de juliol del 1961.

recordant aquest clàssic dels Depeche Mode. Tenim més efemèrides. Perquè el 23 de juliol del 1965 va néixer Slash. El seu nom artístic és aquest, al darrere està Saul Hudson, guitarrista britànic i una de les icones de la música del rock. Es va donar a conèixer com a membre de Guns N' Roses, amb qui va signar himnes que ja formen part de la història de la música. Més endavant també va triomfar amb Velvet Revolver i també amb la seva carrera en solitari. Avui fa 61 anys, Slice de Guns N' Roses.

Celebrem els naixements d'aquests protagonistes de la música, però tot just avui, 23 de juliol, fa 15 anys enrere, va morir Amy Winehouse. S'apagava una de les veus més personals i influents de la música soul contemporani. El 23 de juliol del 2011 va morir Amy Winehouse. La cantant britànica va ser trobada morta a casa seva a Londres amb només 27 anys a causa d'una intoxicació etílica accidental, diuen. El seu disc Back to Black va esdevenir un fenomen mundial. Cançons com Rehab, Back to Black, entre moltes altres. La seva mort la va convertir en una de les membres més recordades del conegut Club dels 27, artistes que van morir a aquesta edat. Doncs avui recordarem la música, la figura, el personatge, la cantant Amy Winehouse. Fa 15 anys ens va deixar, i també va deixar música mítica com aquesta. Cançó que publicava l'any 2006, tornant al dol, tornant al negre. Black to Black, Back to Black, una de les grans cançons d'Amy Winehouse per començar l'Obert per Vacances aquest dijous. Bon dia, bona hora, família. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio.

0: amb domini del xaló més reforçat a la tarda i fent que la mar hi hagi marejol amb àrees de maró a partir de migdia.
1: Gràcies, Josep, que malgrat estigui de vacances sempre està pendent de la crònica que ens envia diàriament perquè estiguem ben al dia, al corrent de la meteorologia aquí al nostre municipi a Calafell. Doncs ara llueix el sol i la temperatura ambient aquí a la zona de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 30 graus centígrads. I 17, fem una aturada, una pausa i de seguida amb la Roser Ribas fem la connexió exterior del dia. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
4: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Ara mateix, les 11 i 21 minuts del matí. És l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Cada setmana també ens agrada sortir dels nostres estudis, anar a diferents fons al nostre municipi i, sobretot, aquests casals d'estiu que molts nens, molts nanos estan disfrutant durant aquests dies del mes de juliol. Avui és la Roser Ribas, que s'ha desplaçat fins al nucli del poble de Calafell per conèixer el que s'està fent des del centre de karate, el dojo Arazola. Anem a saludar-la, Roser. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Doncs molt bé. Volia preguntar, alguna vegada has estat a un tatami?
1: No, no he estat mai a un tatami. No, la veritat és que no. Tu? Tu sí?
2: Jo sí, jo sí. Ah. Jo he practicat, vaig practicar karate.
1: Ui.
2: Des dels 5 anys fins als 11, més
1: ah,
2: o menys.
1: Molt bé.
2: I la veritat que cada cop que vinc aquí al dojo Arazola, doncs em transporta a la meva infància. I precisament estic amb infants que estan gaudint d'aquí del casal d'estiu. Però primer de tot parlarem amb la Corinne Vázquez. Corinne, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: Com va el casal fins ara?
3: Pues muy bien, la verdad. Es la primera, el primer año que lo hacemos y está siendo todo un éxito.
2: Quines activitats heu fet durant aquests dies?
3: Pues una vez a la semana vamos a la playa, hacemos karate, circuito y preparación física. También hemos hecho una excursión a Mont Labassa, al santuario de animales. Hemos hecho yoga, también baile. Y después pues tenemos manualidades, puzzles, tenemos talleres creativos, que viene un señor y alumno nuestro que se llama Martín, que es pintor y era profesor de primaria de pintura. Y también tenemos a Diego Struga, que es cinematógrafo. Y está haciendo cine, viene y nos pone películas de karate o de artes marciales, relacionado un poco con esa temática.
2: ¿Quines películas heu vist fins ara?
3: Pues hemos visto Kung Fu Panda y ayer vimos Scooby-Doo y los ninjas, Lego Ninjago.
2: I de moment, què creus que els hi ha agradat més de totes les activitats que han fet fins ara?
3: Pues no lo sé, no sé, depende, cada niño es un mundo, entonces a algunos pues les habrá gustado más las manualidades, otros también hacen tiempo libre, porque les dejamos, porque ya que están en verano, pues que puedan disfrutar y hacer lo que les apetezca, otros me imagino que el karate o la playa, algunos me dijeron que les gustó mucho la excursión al Mont Labassa, depende del niño, la niña.
2: Molt bé, ara els hi preguntarem, aviam què opinen ells. En primer lloc, doncs, vol parlar l'Isaac. Isaac, pots venir cap aquí? I així tenim bastant cobertura per poder estar en directe aquí a Calafell Ràdio. Isaac és un dels participants d'aquest casal d'estiu del dojo Arazola, aquí al nucli de Calafell Poble. Hem de dir també que aquest casal, com ha dit la Corinne, doncs, no només es queda aquí, en aquest emplaçament, sinó que va a diversos indrets. Isaac, primer de tot, com estàs?
4: Molt bé.
2: Quants anys tens?
4: 11.
2: Tu havies practicat karate abans o no?
4: Sí.
2: I ara mateix, com li deia la Corinne, heu fet diverses activitats. Suposo que en tens una de preferida fins ara?
4: Sí. Lloc lliure.
2: Explica'm què és això del lloc lliure.
4: Pues nos dejan libres por el tatami. Y pues podemos jugar a fútbol, a badminton y ya está, y a las casas de muñecas que hay ahí.
2: Em sembla que tu tens molta energia, eh?
4: Sí.
2: Aquesta energia la canalitzes a través de les arts marcials?
4: No sé, depende.
2: Jo crec que sí. Quan vas començar a practicar el karate?
4: Amb 3 anys.
2: Ostres, doncs ja portes... Què és el que t'agrada d'aquesta disciplina? Explica'm.
4: Pues el combate.
2: T'agrada el combat? Com el fas?
4: Pues... No sé com explicar-ho.
2: Fas cates, per exemple.
4: Sí, també.
2: Hem de dir que fa poc vam fer un vídeo amb la Corinne i amb la Merche, que vam fer com un videoclip, no?, que començava per anunciar aquest casal d'estiu i elles feien una cata, no?, aquí a la platja de Calafell. Ah, t'agraden les cates?
4: Sí, també.
2: Molt bé, doncs passarem a parlar amb un altre participant. Qui vol parlar? Que s'apropi aquí i m'expliqui aviam què és el que més li agrada. També voldrem saber de quin lloc, on ets, d'on ets?
5: El meu lloc de Banyeres del Penedès.
2: I com et dius?
5: Eloi.
2: I això vol dir que vens de Banyeres del Penedès aquí a Calafell a passar l'estiu?
5: Sí.
2: I és la primera vegada que fas un casal d'estiu?
5: No.
2: I t'està agradant el de l'Arazola o no?
5: Sí, m'està agradant molt.
2: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
5: Anar a la platja i fer cates, que avui ens aprenem una cata nova.
2: Molt bé. I com és aquesta cata que heu après avui?
5: No me'n recordo el nombre.
2: Però com de moviments, com és? Més així amb els punys, amb patades... Explica'm.
5: Hi ha una mica de patades, punys, sí, animada.
2: Molt bé. Com deia la Corín, també veu anar al món la bassa, amb els animals. Et va agradar?
5: Sí. M'agrada la Montna Bassa.
2: Com gaudeixes l'estiu? A part de fer aquest casal d'estiu, què fas durant la setmana i el cap de setmana?
5: Anar a la platja i a la piscina.
2: T'agrada més la platja o la piscina?
5: Les dues coses.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Passem a un altre participant. Aviam què ens explica, què és el que més li agrada d'aquest casal d'estiu del Dojo Arazola. Bon dia, com et dius?
6: Unai.
2: Unai, quants anys tens?
6: Tens 6.
2: I d'on ets? On vius tu normalment?
6: En Calafell, a les muntanyes.
2: A les muntanyes què vol dir? Assegut a Calafell, més aquí?
6: No, a Calafell no, a Calafell.
2: Molt bé. És la primera vegada que fas un casal d'estiu ara, en aquesta temporada?
6: Sí.
2: I t'està agradant aquest casal d'estiu de l'Arazola?
6: M'està agradant.
2: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
6: Los combates.
2: Us agrada lluitar, eh?
6: Sí.
2: Havies practicat mai Arazola?
6: Ja havia practicat.
2: Sí, has fet karate des de quan?
6: Empecé con 3 años.
2: Molt bé, doncs sou ja uns experts, em sembla a mi. Quin cinturó teniu?
6: En 3 danes i verre naranja.
2: Verd taronja, tens ja, doncs això ja és un nivell, en compte. I t'agradaria seguir practicant karate o no?
6: Sí.
2: Què és el que més t'agrada d'aquesta disciplina? Per què t'agrada tant?
6: Perquè m'encanta les cates.
2: Les cates, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Anem a parlar amb un altre participant d'aquest casal d'estiu. Apropa't a mi, si us plau, per no perdre la cobertura. Com et dius?
7: Hugo.
2: Quants anys tens?
7: 6.
2: Has practicat mai el karate o és la primera vegada?
7: He practicat dels 6 anys.
2: I havies anat a algun casal d'estiu ja o no?
7: Sí.
2: Molt bé. I què és el que més t'ha agradat d'aquest casal d'estiu, de l'Arazola, fins ara?
7: El combat.
2: Ui, us agrada molt això del combat. M'agradaria saber per què. Faig un incís aquí amb la Corín, que s'apropi. Per què els agrada tant això del combat?
8: Creo que es fun porque son niños que son muy movidos, les gusta mucho estar pues todo el día, no paran quietos. Entonces el combate, aparte de que es una lucha, por así decirlo, y a ellos les encanta eso, pues también aprenden a controlar, pero a la vez están moviendo, la coordinación la están mejorando, aunque ellos no se den cuenta. Todo, también trabajan el equilibrio, trabajan un montón de cosas en los combates. Y además hacemos muchos juegos, por así decirlo, haciendo combates. Entonces ellos están aprendiendo a la vez que eso están pasando muy bien, por eso me parece que les gusta tanto.
2: Molt bé. Com deia la Corina abans, també hi comentàvem que heu anat al món la bassa amb els animalons. Et va agradar aquesta sortida?
7: Sí.
2: I heu vist pel·lícules també relacionades amb el karate. Quina pel·lícula t'ha agradat més fins ara?
7: El Kung Fu Panda.
2: L'havies vist abans o no?
7: No.
2: Molt bé, i voldràs seguir... Ui, portes un pantaló del Club Pati Calafell, m'acabo de donar compte. A part de karate també fas hoquei?
7: Sí.
2: Sí, fas 2 esports. Sí? Quan vas començar a fer hoquei?
7: Amb els 3 anys.
2: Molt bé, doncs ja tens experiència, eh? Voldràs seguir fent arts marcials quan siguis gran?
5: Sí.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Seguim a un altre participant. Hola, bon dia, com et dius?
9: Eric.
2: Quants anys tens?
9: 6.
2: 6 anys. Quasi tots tenen 6 anys, eh? Hi ha alguns més grans. I és la primera vegada que fas un casal d'estiu?
9: No.
2: Abans, quin vas fer? Te'n recordes o no? No, bueno, no passa res. Però d'aquí de l'Arazola, què és el que més t'està agradant?
9: Els escuits.
2: Els? Perdona, no t'he entès.
9: Els escuits.
2: Molt bé, i per què?
9: Perquè hi ha llocs molt durs.
2: Molt bé. I el karate, què és el que més t'agrada d'aquesta disciplina, d'aquest esport?
9: Les cates.
2: Les cates. Avui heu après una nova. T'ha agradat?
9: Sí.
2: I veu anar també, tu també vas anar al món la bassa?
9: No.
2: No, i has fet manualitats?
9: Sí.
2: T'agraden?
9: Sí.
2: Què has fet de manualitats?
9: Come cocos, coses així.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Passarem a un altre participant que s'apropi. Ah, una noia, com et dius?
10: Ainhoa.
2: Quants anys tens?
10: 4.
2: 4 anys, Déu-n'hi-do, eh? Parles molt bé, eh? Què t'agrada d'aquí del Dojo Arazola?
10: El combate.
2: El combat, també, sí? Havies fet mai un casal d'estiu?
10: No?
2: No, no havies fet mai. T'està agradant aquest casal d'estiu de l'Arazola?
10: Sí. Sí.
2: Per què t'agrada? Explica'm una miqueta.
10: Perquè m'agrada.
2: Molt bé. També feu manualitats, veieu pel·lícules, heu anat al món la bassa. Sí, tu també vas anar? Vas veure els animals? M'has de contestar parlant, perquè si no la gent no et veu, vale? Amb el micro, sí? Sí o no?
10: Sí.
2: Quins animals et van agradar? Aviam, quins animals hi han? Fem memòria. Hi han cavalls? Sí? Bueno, passem a un... Gràcies per compartir la teva experiència. Passem a un altre participant. Com et dius?
11: Anir.
2: Quants anys tens?
11: 7.
2: Havies fet mai un casal d'estiu?
11: Sí.
2: Quin vas fer abans?
11: Un de música.
2: Molt bé, música. Ara canviem de la música al karate. T'està agradant aquí, al casal d'estiu?
11: Sí.
2: De moment, què és el que més t'ha agradat?
11: Aquest. Karate.
2: Però quina pràctica? Perquè feu de tot. Veieu pel·lícules, feu sortides, aneu a la platja, feu manualitats, exploteu la creativitat. Què és el que més t'ha agradat, de moment?
11: Hacer manualidades.
2: Quina manualitat has fet, tu?
11: Pues dibuixos, cocos, de moltes coses.
2: I karate n'has fet abans?
11: No.
2: No? I t'ha agradat?
11: Sí.
2: Continuaràs? Més endavant, dic que potser tu repenses, no?, d'incorporar-te com a esportista en aquesta disciplina.
11: Creo que sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Passem a un altre participant. Com et dius?
12: Laia.
2: I quants anys tens?
12: 6.
2: Havies anat mai a un casal d'estiu com aquest?
12: Sí.
2: I t'està agradant?
12: Sí.
2: Què és el que més t'agrada? Explica'm.
12: El combat.
2: El combat també, eh? O sigui, és el que més agrada, eh? Sí. Pel que veig. I a banda d'aquestes activitats que tenen que veure amb la lluita, què t'ha agradat més?
12: Dibuixar.
2: Feu manualitats, també? Sí? Havies fet karate?
12: No.
2: I t'agrada? És a dir, voldràs practicar més endavant o no?
12: No sé.
2: No ho saps, tu estàs pensant, eh? I tu com et dius?
13: Ato.
2: I quants anys tens?
13: 6.
2: Havies fet mai un casal d'estiu?
13: No.
2: T'està agradant el del Dojo Arazola?
13: Sí.
2: Què és el que més t'agrada de tot el que fas aquí?
13: Lo que de karate o de casal?
2: Del que sigui, de totes les activitats que feu.
13: A mi A mi m'ha encantat la pel·lícula que hem vist ayer.
2: Quina pel·lícula? El Kung Fu Panda?
13: No.
2: Quina?
13: No me'n recordo.
2: De què anava? Què sortia? Quin personatge sortia?
13: Scooby-Doo se llamava.
2: L'Scooby-Doo, molt bé. Tenim també per aquí a la Janet Plaza, que la vam entrevistar a Calafell Ràdio i és una de les monitores. I la volem saludar també. Janet, com estàs?
14: Molt bé.
2: Què tal? Com va això del casal d'estiu?
14: Molt bé, molt bé. Molt divertit.
2: I com portes el karate? Com portes la relació amb els infants i els joves que hi participen?
14: Molt bé, jo crec que sobretot amb l'Ainhoa hem fet bastant amigues, la veritat.
2: Et volia preguntar quins objectius et planteges d'aquí a que acabem l'any 2026.
14: A veure, jo crec que sobretot treure'm el cinturó negre i després, doncs, no sé, seguir amb el karate i no sé.
2: Molt bé. Molt bé. Precisament l'altre dia parlàvem amb la Merche i amb la Corinne, perdó, i s'havien tret dos alumnes, crec, no?, el cinturó negre. Ara passem a un altre monitor, que no el conec, que s'apropi aquí per fer el directe. Com et dius? Com et dius?
15: Samuel.
2: Què tal? Com va aquesta experiència de fer de monitor d'aquí del casal d'estiu?
15: Muy bien, muy bien.
2: Sí? Què és el que més t'agrada fer?
15: Llaves o tiempo libre.
2: Quant temps portes vinculat al karate? Quant temps portes practicant el karate, fent karate?
15: Muy poco tiempo.
2: Molt poc temps. T'agrada? Per què t'agrada aquesta disciplina?
15: Pues porque aprendo sobre todo a defenderme y pues me gustan las llaves.
2: Molt bé. Doncs algú més que vulgui compartir la seva experiència? Sí? Com et dius?
16: Xènia.
2: Quants anys tens?
16: 12.
2: Quant temps portes practicant el karate?
16: Des de finals de novembre.
2: I havies fet mai un casal d'estiu?
16: No.
2: T'està agradant aquest de l'Arazola?
16: Sí.
2: Per què t'agrada?
16: Bueno, és un dels meus esports preferits, m'ho passo molt bé i... no sé, m'agrada molt... lluitar i els combats i tot això.
2: Fins ara, de tot el que heu fet, què és el que més t'ha agradat?
16: El temps lliure.
2: El temps lliure. Què és el que fas en aquest temps lliure?
16: Muntar puzzles.
2: Com, perdona?
16: De puzzles i jugar a mataconeix i badminton.
2: Molt bé. Seguiràs practicant karate?
16: Sí.
2: Per què t'agrada aquesta disciplina realment? Què és el que t'aporta?
16: No sé, és algo que des de ben petita volia fer, però ara no em deixaven abans.
2: Molt bé. Alguna persona... Sí, aquí un monitor que també hi està. Com et dius?
17: Albert.
2: Quants anys tens?
17: 15.
2: Amb 15 anys ja portes també una trajectòria aquí al Dojo Arazola, eh? Explica'ns la teva experiència aquí.
17: Bueno, amb 11 anys vaig començar a fer karate perquè vaig veure el dojo i em vaig interessar. I quan em vaig entrar més al karate vaig començar a practicar i bueno, he aconseguit coses que m'agraden molt.
2: I ara estàs fent de monitor al casal d'estiu, que és el primer cop que es fa. L'experiència, què tal? Què em pots explicar del que feu? Què és el que més t'agrada compartir aquest temps amb els infants i joves?
17: Bueno, m'agrada quan estem tots amb nens, fem jocs com l'escondite, que m'agrada molt, i posem música i fem coses.
2: Molt bé. Alguna cosa més que ens haguem deixat, que no hem dit? No? Doncs Ferran, fins aquí l'espai de la connexió amb els casals d'estiu de Calafell.
1: Molt bé, Roser, gràcies per aquesta connexió, gràcies per aquest directe també a tots els que t'han acompanyat, com deies, en aquesta connexió d'aquest dijous, aquí a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio.

0: Dancing en directe a 107.9 FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Us seguim acompanyant en aquest dijous dia 23 de juliol de 2026. I també aquesta temporada de l'Obert per Vacances tenim les històries de la música. Ens queden dos espais, el que ara mateix podreu escoltar i el de la propera setmana, un espai, de fet una sèrie que vàrem engegar el passat mes de setembre des del Calafell Matí, repassant i coneixent les 500 millors cançons de la història de la música. Doncs vinga, anem per la quarta entrega aquest estiu a l'Obert per Vacances de les històries de la música.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, som-hi. Mica en mica va passant aquest mes de juliol, penúltima setmana d'aquest magazín d'estiu. I ja sabeu que els dijous tenim les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, en aquest tram final, repassant les 500 millors cançons de la història de la música, un recorregut que vàrem iniciar des del Calafell Matí el passat mes de setembre i que arribarà ja la propera setmana, el pròxim dijous, al seu final. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, responsables d'aquestes històries de la música. Molt bon dia, senyors. Què tal? Com esteu?
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom. Contents, home, contents, com sempre, més a més, a punt d'acabar temporada, Xavier, què
1: doncs
2: portem?
1: Sí, mira, ens queden dos programes, només. Avui farem el penúltim, i la setmana que ve acabarem.
2: Correcte.
1: Tota la sèrie.
2: I quina sèrie és aquesta tan llarga que ens ha ocupat la setmana, la temporada sencera? Doncs a veure, les 500 millors cançons de tots els temps, segons l'edició de l'any 2004 de la revista Rolling Stone.
1: I les presentarem, com ja anem fent sempre, en l'ordre invers de la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 23, ocupat per In My Life, una de les tres cançons de The Beatles que van tenir l'oportunitat d'escoltar.
2: Efectivament. Doncs aquesta setmana n'escoltarem tres més del grup de Liverpool i arribarem fins la posició 11, que és la que ocupa My Generation, de The Who. Però anem per ordre, com deia el Xavier, i comencem en el lloc 22 i The Ronettes.

0: I My Baby és probablement el tema més popular de The Ronettes. La gravació deu bona part de la seva sonoritat a l'aportació del productor Phil Spector i el seu conegut Wall of Sound.
1: Sí senyor, The Ronettes van ser un molt bon exemple de girls group que encapçalava la Ronnie Spector, casada amb en Phil, de qui posteriorment es va divorciar de manera poc amigable.

0: En el lloc 21 tenim a Bruce Springsteen amb Born to Run. I hem de tornar a parlar de Phil Spector, que també ell va ser el productor d'aquest tema, que van treballar conjuntament amb Bruce Springsteen durant més de 6 mesos fins a aconseguir aquest resultat final.
1: Certament és un contrapunt notable la seva vida personal. Recordem que va acabar els seus dies a la presó, parlo de Phil Spector.
0: Sí.
1: On estava tancat per l'homicidi de l'actriu Lana Clarkson i la seva contribució al pop i al rock, que va ser definitiva i amplíssima, anant, com acabem de veure, de The Ronettes fins a Bruce Springsteen i molts altres.

0: Com us dèiem abans, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar At The Beatles en tres ocasions diferents. La primera és aquesta, Let It Be, que ocupa el lloc número 20.
1: La van publicar pocs mesos abans de la dissolució del grup. A la lletra, Paul McCartney, que n'és l'autor, relata un somni en què se li havia aparegut la seva mare, Mary McCartney, que es va morir quan ell era adolescent.
0: Del record de Paul, les paraules de consol de la mare en moments de dolor o incertesa eren aquest Let It Be, o sigui, deixa-ho estar, que dona nom a la cançó.

0: Estem escoltant Hound Dog, d'Elvis Presley, situat a la posició 19. És un tema que va publicar l'any 1956 versionant l'original de Big Mama Thornton, al qual ell va donar un caràcter molt més frenètic i ple d'energia.
1: I va ser a partir de la interpretació d'aquest tema que Elvis va començar a ballar dalt de l'escenari amb els seus característics moviments de malucs, que van acabar sent una de les marques de la casa del rei del rock.

0: Just l'any anterior a la publicació de la versió de Hound Dog d'Elvis, és a dir, el 1955, era Chuck Berry qui publicava Maybelline, que finalment va quedar situada en la posició 18.
1: Aquesta cançó és considerada una de les que van marcar els inicis del rock and roll, que posteriorment van consolidar artistes com el mateix Elvis.
0: Sí, senyor.

0: malgrat excentricitats i sortides de to, com per exemple el fet de destrossar guitarres a dalt de l'escenari colpejant-les contra els amplificadors, en Jimi Hendrix ha sigut considerat un dels millors, si no el més gran guitarrista de la història de la música.
1: I segurament aquesta és una de les raons que justifiquen que ara ens el trobem en el lloc 17, amb aquest tema titulat Purple Haze.

0: I tornem a escoltar The Beatles, ara per segona vegada, I Wanna Hold Your Hand, publicada l'any 1963 i amb què ocupen el lloc 16.
1: Aquest tema va arribar a ser el número 1 dels Billboard nord-americà el gener de l'any següent, del 1964. I s'hi ha passat 7 setmanes consecutives en total.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, moltes setmanes. Això obria les portes a allò que posteriorment seria conegut com la invasió britànica.

0: Això que escoltem ara és Escolta-ho en el vent, és a dir, Blowing in the Wind, de Bob Dylan. I aquí l'està cantant el mateix Bob Dylan juntament amb Joan Baez, que va ser també la seva esposa.
1: Aquesta cançó ocupa la plaça número 14 de la llista de les 500 millors, confirmant el valor i la influència que Dylan va exercir en la música del segle XX. I encara el tornarem a escoltar en posicions més avançades, eh?
0: Sí, sí, sí.

0: bé, amics, si no en teníem prou amb dues, aquí tenim la tercera de The Beatles, una de les composicions més cèlebres de Paul McCartney i de les més versionades de la història de la música.
1: Es tracta de Yesterday i va ocupar el lloc número 13. I ha continuat formant part del repertori dels concerts en directe de Paul McCartney anys després de la dissolució de The Beatles, i sovint la interpreta acompanyant-se exclusivament en la guitarra acústica sense el suport de la resta de músics.

0: En la dotzena posició trobem A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke, que es va publicar l'any 1964, poc després de la mort del cantant.
1: Fa una estona que escoltàvem Blowing in the Wind, de Bob Dylan, i els biògrafs de Sam Cooke expliquen que quan ell la va escoltar per primera vegada va quedar impressionat que un músic blanc hagués escrit aquella lletra denunciant les discriminacions de tot tipus.
0: De fet, sembla ser que va arribar a dir que una cançó com aquella l'hauria hagut d'escriure ell mateix. Finalment, el que va fer va ser escriure A Change Is Gonna Come, o sigui, un canvi vindrà, també denunciant les discriminacions, en el seu cas, sobretot les racials.
1: I ho va fer a partir d'una experiència personal després de patir un episodi de discriminació racial en un motel de Louisiana on es van negar a acceptar-lo com a client pel fet de ser negre.
0: Vaja.

0: I finalment aquests són The Who amb My Generation, que va quedar situada en l'11è lloc de la llista de les 500 millors.
1: És un dels seus temes de més èxit i que conté una frase en la lletra que s'ha acabat fent famosa. És la que diu textualment: espero morir-me abans de fer-me vell.
0: Doncs aquesta frase va convertir-se en un lema adoptat pels moviments contraculturals dels anys 60, amb què volien significar la rebel·lia contra les convencions i les rutines de l'edat adulta.

0: Acaba el capítol d'avui. Hem fet un salt enrere fins la 15a posició, on hi trobem els britànics de Clash, que van situar-se en aquest lloc amb la cançó London Calling.
1: Amb ells us deixarem fins la setmana que ve, en què us presentarem les 10 cançons que van quedar en les primeres posicions d'aquella llista de les 500 millors cançons de tota la història de la música. És aquesta que us hem estat presentant al llarg de tota la temporada.
0: Sí, sí, i no només completarem la llista, sinó que acabarem, ara sí, la temporada definitivament.
1: Sí, amic, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 1:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 1:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44

12 del migdia, ara mateix amb 6 minuts. En un moment entrem a la cuina de l'Obert per Vacances amb la Maria Herrera, la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell. Abans, anem fins al Canadà, o el canadenc arriba aquí. Fins a Calafell ja ens agradaria, eh? The Weeknd amb una de les seves cançons, un dels seus grans èxits. Com ens agrada això? In Your Eyes.

0: després de l'Obert per Vacances, també acompanyant-vos aquest estiu, aquest mes de juliol, i entre moltes coses que us expliquem cada dia en aquest programa magazín d'estiu de Calafell Ràdio, també tenim aquest espai de cuina, de receptes i de gastronomia amb la Mari Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que està aquí preparant i bellugant papers amb tot el que té preparat per explicar-nos avui. Molt bon dia, Mari.
1: Bon dia. No sé per què per tu guions, si després no faig cas.
0: No, però bueno, a mi m'agrada, eh?

0: És per la qual cosa a vegades no fem gaire cas el que tenim aquí anotat i posem la directa i hasta donde lleguemos.
1: Exactament, sí.
0: La ràdio bueno. També és així, ens podem permetre el luxe en aquest espai de fer-ho així d'aquesta manera.
1: Bueno, l'Uber per vacances és una barra llibre, no?
0: Sí, algunes cosetes sí que estan, però sobretot el de cuina.
1: Sí.
0: Jo no sé què passarà d'aquí en els propers minuts. Tu potser ho saps molt més que jo.
1: Sí.
0: Perquè últimament, la veritat, li demano a la Mari a l'entrar què ens cuinaràs, què ens portaràs avui. No vol, no sé què passa,
1: no sé.
0: Em vol sorprendre.
1: Bueno, és que
0: millor soc... l'espontaneïtat.
1: Bueno, igual que l'altre dia te vaig explicar una recepta que estava a sortir d'un llibre, no? Pues
0: sí.
1: Jo pues, també m'agrada lligar molt la, per exemple, no? Quan busco la música, no? Pues, buscar també un sentit, no? El per què, aquesta cançó, d'on ve, per què m'agrada, què significa, no? Pues això. Mm. I que quina recepta lligaries, no? Pues això, són d'aquestes coses que, bueno, pues, d'això va aquest programa, no? De lligar una cosa a l'altra, no? De buscar una mica, pues, això. Que ser una mica diferents. Uh-huh.
0: Vinga, anem a posar-li música, que estic de la sintonia ja, que la tinc sonant aquí.
1: Una mica estranya, aquesta, eh?
0: Anem a posar-li... Sí, és veritat.
1: Sí, sí,
0: vinga,
1: sí. A veure,
0: però
1: a veure. A veure per on surt la Mari.
0: Per on surt?

0: una peça bàsicament instrumental. Evidentment, la música ja sabem a qui ens recorda. A més, parlem d'Argentina, de Buenos Aires...
1: Milonga d'amor.
0: I, doncs, això fusiona una miqueta d'estil, sobretot aquesta base molt tanguera, podríem dir, no?
1: Sí, sí. Això ve d'una pel·li que m'encanta, que és la pel·li, està, el títol és en anglès, i a mi no en surt, que és We Wild Dance, que és la pel·lícula de Richard Gere, la Jennifer López, a la Susan Sarandon, perquè tu viquis, és la típica pel·lícula on el Richard Gere és un ejecutivo aburrido no lo siguiente, no? I un dia passa amb el tren, passa per davant, ve una acadèmia de baile, val? I sempre cada dia passa i veu l'acadèmia de baile, veu a la gent ballar, no? I dius, ostres, a mi m'agradaria ballar, però clar, jo sóc un executiu avorrido i jo no tinc dret de ballar, no? Fins que un dia és valent, es baixa a l'estació, no? I camina fins a aquesta acadèmia i es presenta i ahí descobreix una de les passions de la seva vida, que és ballar, no? I és on, pues, bueno, troba la Jennifer, no? Arregla tot això, arregla el seu matrimoni, que estava en crisi, no? I de vegades, pues, el missatge és això, no? De vegades és fer allò que tu vols.
0: Shall we dance? Sí. Clar, no l'he vist mai. No l'he vist, ara estava buscant jo aquí.
1: Pues té el moment aquest de ball de la Jennifer López i el Richard Gere, que dices, clar, Richard Gere bailando tango.
0: Bueno,
1: és super exuberante, los dos,
0: sí. A més, és una pel·lícula del 2004, sembla ser, que estic veient aquí el senyor Google.
1: Sembla mentida com la vida, com me portava... Sí. O sea, mi vida és un tango, mi vida és un tango.
0: Sí, Richard Gere.
1: Sí,
0: Richard Gere, o com li vulguem.
1: I la veritat és que és una pel·lícula que sempre m'ha encantat i a principis d'any una de les persones que més estimo en el món mundial va penjar en la seva history d'Instagram aquest tema i jo digo, me lanzo a la piscina.
0: Que a més és un tema, és un, no sé si dir-li cançó, però sí que és un tema musical, instrumental, de Gotham Project.
1: Sí.
0: Aquesta cançó es diu Santa Maria del Buen Aire.
1: Del Buen Aire, de Buenos Aires, no? Pues és això, ve d'aquesta peli i ja te dic, i sense jo voler, pues mira, són d'aquestes temes que sempre han estat presents, d'aquestes imatges que han estat presents al meu cap, no? I tot condueix a una cosa que jo tinc a dins des de que sóc molt petita. Imagina't, no? O sigui, jo m'escolto, jo sóc persona d'escoltar-me. Mira, la meva mare és modista, ja està jubilada, però és modista. La meva mare, quan jo era petita, sobretot feia també moltes coses, faldilles aquestes de flamenca, i a mi em venien grans, però jo me les posava i jo començava a zapatear, saps? Jo tot el que sigui ballar. Després va arribar a la sèrie aquesta de Fama i jo volia ballar.
0: Home.
1: Saps? Sí, jo és que tota la meva vida, la música, i jo vull ballar. I no sé, i aquesta cançó, i aquest moviment que tinc...

0: vingut aquest any tan important m'invita a que sóc una persona que treballo moltíssim, que no faig esports, perquè clar, és que jo cada dia com a mínim sense bellugar-me gaire són per mi 12-14.000 passos, saps? O sigui, més que el bistró, però m'agradaria fer no esport, però sí m'agradaria ballar, i una de les coses, els missatges és aquestos, no? Que jo vull ballar. O sigui que aquest any, quan arribi la tardor...
1: Però ballar, has ballat fins ara o no?
0: No he ballat mai, però vull ballar.
1: Ho tens clar, eh?
0: Crec que sí, perquè si m'agrada tant la música, m'agrada tant el moviment, i penses algo que sigui adient per la meva edat, no? Que soc una persona que tampoc no soc gaire joveneta, però bueno, és una manera de bellugar el cos, no?
1: Però a més aquí, al Baix Penedès, a Calafell, tenim moltes escoles i de diferents estils,
0: o sigui que faig una crida aquí, que després per les xarxes socials em busqueu per WhatsApp, el que sigui, si sabeu de gent que acadèmies o el que sigui, doncs vinga, donar-me idea, que jo vull ballar.
1: Doncs la Mari que vol ballar, jo diria que ja la balles prou, però vull dir, és un altre tipus de ball.
0: Exactament, però jugar al cos. No és una cosa que em persegueix des de nena i no he fet mai cas, i ens hem d'escoltar.
1: Doncs escolta'm, mai he estat per començar a ballar, i segur que el ritme ho portes dins, i segur que ho fas molt bé.
0: I vull ballar tango també.
1: Sí, és molt difícil. Jo és que t'haig de dir que jo ballar sóc un ànec amb potes, vull dir que no sé ballar.
0: Jo tampoc.
1: A més som molt vergonyós, no ho faria.
0: Jo també sóc molt orgullosa, però bueno,
1: no
0: és com... Però al final...
1: No, perquè sóc molt grandot, sóc petós, i llavors no sé, no m'hi veig.
0: També, al final és soltar el cuerpo.
1: Mari, anem a entrar a la cuina?
0: Ai, sí, a més és que avui porto una temptació, un pecat, tot.
1: Sí?
0: Sí. Oh. La cosa més fàcil... perquè diu, mira, que la truita que faràs ara, faré una truita de patata, me radiaràs una truita de patata, de veritat t'entendràs aquest valor? Sí, però en aquest cas va farcida.
1: Saps per què? Exacte, és que a veure, jo sé que qualsevol cosa, i si me la portes també és ben acceptada, qualsevol cosa no em portaràs aquí. És a dir, una truita de patates, molt bé, pràcticament jo diria que tothom sap fer-la.
0: Exactament.
1: Però la que avui ens cuinarà la Mari, com ja ens avances, que no tenia ni idea que ens portava avui, doncs segur que serà diferent per experimentar una miqueta a la cuina, no?
0: És una truita de patata, que avui, a més, és la típica truita de patates que quan venen els amics, per quedar-te una mica, perquè, clar, la truita de patata és el que més socorrido, no? Pan, tomàquet, pernil, truita de patata.
1: És genial, és ideal. És ideal, amb l'embutí.
0: Babosita, eh?
1: Sí.
0: Ah, sí, aquesta que està ahí toda... Saps que no sigui seca.
1: Va per gustos,
0: sí,
1: eh? No. Jo tant, ni tanto, bueno, ni tampoco.
0: Pues precisament, si no t'agrada tant, aquest farcit que jo et faré... Vale, primer de tot, fem una truita de patata.
1: Vinga, va.
0: Com fem una truita de patata?
1: Vinga. Sí, expliquem de zero, perquè...
0: És que és curiosíssim, no? Perquè batimos mucho los huevos, saps? No, jo donaré la recepta més tonta del món mundial per fer una truita de patata. El primer de tot, patata agra. Jo sempre agria. Sempre us explico que és el millor tipus de patata per fer així amb cocció, val? És el que més utilitzem a l'hostaleria. I molta ceba. Jo en aquest cas m'agrada molt la ceba vermella, perquè m'agrada el color que deixa. Que no us agrada la ceba, que també em passa que a la gent no agrada la ceba, no posar-li. Però jo en aquest cas...
1: Home, li dona un toc diferent,
0: Home, sí, queda molt més sabrosa.
1: I que si no hi ha aquest tipus de ceba que ens diu la Mari...
0: Ceba tendra, si no us agrada veure les taques aquestes més vermelletes que després queden, perquè després ja tenim canalla, ai, és que se ve la cebolla, si us agrada el sabor, però no l'agrada veure.
1: Sí, a
0: vegades sí. Bueno, doncs agafem una ceba vermella. Bastant d'oli a la paella, val? O sigui, l'important d'aquesta, la truita de patata, és que la patata balli en oli, val? És important. I sempre tapada, sal, la sal la posem ja des del principi, i tapada, val? Tot això ha de coure. O sigui, no s'han de fregir les patates. Les patates han d'estar amb l'oli i s'han de confitar. Aquesta és la paraula exacta.
1: I el foc, jo, a veure...
0: Mig.
1: Vale,
0: perquè... No foc, ni, o sigui, no fort, ni suau.
1: Això t'anava a dir, no molt fort, perquè si no es cremen, i no, s'ha de confitar, perquè...
0: Que tenim molt de temps, però la deixem molt a poquet a poquet, val? Però bueno, que amb un foc mitjà, val? Molt suau,
1: molt bé.
0: I tapada. És la gràcia, val? Que la patata quedi molt tendreta, val? Que després la ceba faci el seu treball, no? Que impregne el sabor a la patata, val? I la sal també faci la seva tasca.
1: Jo a vegades tinc problemes per les quantitats. A vegades agafo massa patata, o poc ou, o massa ou.
0: A veure,
1: llavors, a vegades em costa una miqueta això, eh?
0: Has de comptar, perquè tenim gana, és patata i mitja per persona.
1: Patata i mitja per persona.
0: Per persona. Val? Una patata que dà una patata...
1: No, que ja estan grosses, tampoc.
0: Mitjaneta.
1: Mitjanetes.
0: Patata i mitja per persona. O sigui, si són quatre persones, sis patates.
1: Molt bé.
0: Ceba, un parell. Que no s'agrada molta? Doncs pues menys una ceba. Que s'agrada més? Tres cebes. O sigui, això de la ceba...
1: No seria així una quantitat però, correcta
0: però, bueno, la història seria sis patates i dos cebes.
1: Molt bé.
0: Val? Un bon... La sal que no falti, perquè una fruita sosa també no, no és la gràcia. I ja t'he dit que confiti en el, amb l'oli. Vale. Després, aquest oli, tranquils, no passa res, l'aprofitarem després per fer més coccions. Val? Després, tot això, ho traient quan ja la tenim confitada i calentita, val? La patata estigués... res de que refredi res, eh? Això ho traiem amb l'espumadera, traiem de l'oli...
1: Quan ja estigui duradeta, no? Què?
0: Tampoc fa falta que estigui duradeta, vale. que estigui tendreta
1: i cuita.
0: I cuita, val? O sigui, perquè...
1: Sí, perquè amb aquest tipus de cocció i amb la quantitat d'oli, més que duradeta, també quedarà això.
0: Confitada, molt bé. Val? Ho traiem de l'oli, val? Que no ens agrada tampoc que quedi molt xopa, val?
1: No, exacte.
0: I agafem, per exemple, si hem agafat aquestes sis patates, jo faria vuit ous.
1: Molt bé.
0: Sempre una mica més d'ou de lo de patates n'hi ha.
1: Clar, eren per quatre persones, serien dos ous.
0: Exactament. Aquesta patata que està calenta, els ous, ho fico, mal batuts, no fa falta que...
1: Allò que està pla, no cal,
0: no,
1: eh?
0: Mal batuts. És més, et diria que no fa falta ni que batre'ls primer. Val? Jo a vegades amb les presses és que ni els batre, directament. Poso els vuit ous, trenco una mica els rovells i la patata calenta. Calenta, és important, eh? I això amb una forquilla ho barregeu bé.
1: Sí.
0: I directament a la mateixa certem molt l'efecte, que sigui una mica pues, bueno, amb teflon, que és més fàcil, que després no ens enganxi.
1: I en aquest cas, amb el mateix oli que havíem cuit, però menys quantitat.
0: Ja hem colat la màxima quantitat, val? L'he deixat seca. I a mi el que m'agrada és pues, això... En aquest cas, com farem una truita, si fem la truita normal, fiquem tota la patata, i en aquest cas, com farem una truita farcida, la meitat de la patata...
1: És veritat, és que m'estava oblidant que era diferent, cuidado, compte.
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Vale, aquí ficarem a la sartén aquesta, un parell de culleretes d'aquest oli que ens ha sobrat, fiquem la meitat de la patata.
1: Ah, la meitat de la patata amb l'ou?
0: Amb la sartén en calent. I aquí dintre, ara, ràpidament, ficarem una mica de formatge brí. Saps que té la cortesa blanca?
1: Sí,
0: val?
1: El brie,
0: o una mica de gruyer, val? Qualsevol formatge que es fongui. Val? I una mica de pernil dolç,
1: molt bé.
0: Si us agrada pernil de gla, posar-li pernil de gla. Si poseu pernil de gla, vigileu amb la sal de la patata.
1: Clar,
0: menys quantitat. Val? O sigui, sempre que diu pernil, diu una mica de salmó fumat, diu una mica de pollastre, diu carn picada... O sigui, aquí... En aquest cas que sigui cuita, val? Però bueno, amb un pernil dolç i formatge ja tenim. Posem la resta de la patata i ràpidament doneu la volta. En aquest cas el foc estarà continuem amb aquesta mesura, que sigui un foc mitjà, aquesta patata de seguida es fa, val? Li donem la volta i ja és una truita patata normal, val? Deixeu un parell de minuts més i ja el plat, val? Per emplatar. Això, quan ho talles... Aquest formatge que està dintre, val? És com una festa major. És com una cascada de sabors, val? Que es fon amb el pernil, amb la patata, amb l'ou. Per això m'agrada que no cobren gaire, saps? Perquè pensa que al estar l'ou calent, o sigui, la patata calenta amb l'ou, de seguida es fa. O sigui, és una truita que es fa en un parell de minuts. És una truita que va molt ràpida i la veritat és que el farcit aquest que li fiquen li dona un valor afegit també, val? A l'hora de tenir una truita que és més que una truita, val? Perquè ja tenim la proteïna també del pernil, val? I bueno, una mica d'unes torradetes amb pa amb tomàquet, val?
1: Home.
0: Que no falti.
1: Home,
0: bona companyia.
1: Home, la millor, per una truita de patates.
0: Un bon vi, no?
1: Correcte, sí, senyora.
0: Si es pot ser negre.
1: Ja ho saps, ja saps els meus gustos. Sí, exacte.
0: Mira que jo no era fan del vi negre a l'estiu, però m'estic acostumant i la veritat és que té su puntito,
1: A mi m'agrada amb un toc de fred, ja ho saps.
0: Exactament, que no sigui ja ara, una necessitem una miqueta més de temperatura i la veritat és que companyia, amics, conversa...
1: I a mi
0: conversa...
1: em dona igual, el que sigui, respectant a qui els agrada el vi blanc o els rosats, però jo he arribat a un nivell que, un moment, que el negre, i el negre per tot,
0: A mi també.
1: Per aperitius, per primers, per segons, dona igual, hasta jo per les postres. A vegades dic, anem a obrir un cava, dic, no, jo continuaré amb vi, jo, si començo, prefereixo acabar amb el mateix que m'ha acompanyat durant l'àpat.
0: Estricta amb això tampoc, Jo
1: no,
0: sé que,
1: és
0: que és, hi ha fanàtics que diuen no, el peix en blanc, màxim rosat, i jo digo, Jo sóc més de,
1: però jo sóc
0: de fusionar sabors, eh?
1: Ja, però si començo d'una manera, no m'agrada barrejar. No
0: sé. Tampoc.
1: Prefereixo començar i a mi les barreges no m'acaben d'agradar.
0: De convèncer, no?
1: I no m'acaben de caure bé a vegades, eh?
0: Exactament.
1: Les barreges no m'he...
0: Bueno, és que jo és el que t'ho dic, és el que tu dius. Si estem amb vi, ja vi i cava per mi ja sobra, saps? Sí. O sigui, estic una cosa més... Exacte. No soc molt de beure molta quantitat, ese però poquito bueno. M'agrada,
1: sí,
0: saps? Quan estic en companyia, quan estem amb els amics, no? I la veritat és que sí, que té su puntito. Pues us convido a fer aquesta truita.
1: Sí, truita
0: molt fàcil, eh? I farciu. Jo he fet un clàssic, no?, que és pernil dolç i formatge. És com un biquini, però amb patata.
1: Escolta'm, que jo, a veure, jo la truita a la francesa de tota la vida sola no m'ha agradat mai. Ara, jo sempre li poso formatge i també pernil dolç. Mari, gràcies com sempre. Demà més.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Doncs ara mateix passa un minut i mig al punt de 12:15 d'aquest dijous ja, migdia del dijous, avui 23/7/2026. Seguim acompanyant fins la una amb l'Obert per Vacances, és el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. I aquesta temporada estem recuperant Emergents. És aquest espai que el David Burillo ens ha acompanyat els dissabtes al matí, aquesta passada temporada radiofònica que hem deixat enrere, i que també és una molt bona proposta per acompanyar-vos, per recuperar des de l'Obert per Vacances. Aquests artistes emergents, músics, que es van obrint pas en el panorama musical català. I el convidat i el que recordarem avui és l'entrevista amb Indubio.
2: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb Bruno, el cantant del grup santcugatenc Indubio. Mireu com d'enèrgic sona el primer tema que sentirem, Lluny de tu.

0: Bruno, podríem dir que tenim amb nosaltres la veu d'Indúbio. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim de sentir Lluny de tu, una de les cançons que formen part d'aquest àlbum que vens a presentar. Ara parlarem d'ell, però abans explica'ns una mica qui és Indúbio. Sabem que sou un grup de quatre amics, santcugatencs, que fa 5 anys vau descobrir que també us unia a la música, però com va ser això? Explica'ns una mica.
1: Bueno, som gent, en realitat, que li agrada molt menjar-se el coco. Aleshores, cadascú troba les seves formes de trobar-se a si mateix. Indúbio, de fet, significa en dubte. Mai hem sabut molt bé què fèiem. Però és una forma de, pues això, d'investigar-nos amb la música, i quan ho expresses i ho toques en directe amb el públic i tal, bueno, ho fas real.
0: El 17 de març treieu el vostre segon disc, el primer de llarga durada, si no m'equivoco. Es deia On el món s'atura. Com ha estat aquest procés de creació?
1: Doncs llarg, perquè és el primer cop que durant un estiu parem i parem tots els bolos, i m'ha estat un any i mig per poder confeccionar-lo lentament, anar tots els dies que volguéssim a l'estudi, bueno, hem comptat amb col·laboracions, en fi, més recursos que mai. Hem volgut també posar-li èmfasi a les portades, per exemple, que fes un artista molt concreta i molt bona, així en físic, tot molt detallat. És, bueno, molt satisfactòria, deia.
0: I quin tipus de música us defineix? Per aquelles persones que potser encara no hagin tingut la sort de conèixer-vos, quins sons trobarem al vostre disc? Ja hem vist que Lluny de tu és canyera.
1: Sí, bueno, jo una mica per l'estil, eh? Alguna, de fet, tenim alguna balada, però també sol acabar bastant apoteòsica, però no deixa de ser un rock modern, o un pop-rock, indie-rock, com li vulguis dir.
0: Imagino que heu estat un temps treballant per aquest àlbum, per tant ara toca potser gaudir-lo i no esteu pensant massa en fer nova música, veritat?
1: No, però mai se sap, perquè de vegades sorgeixen oportunitats i cançons tenim. Sempre, clar, per exemple, en aquest àlbum la cançó més antiga potser és de fa 2 anys i mig o 3. Tu, bueno, sabràs si et ven aquí gent tot sovint, que per un músic emergent anar traient música és complicat.
0: Oh, i tant, sí.
1: Aleshores, sí. Encara tenim moltes coses a dir, moltes coses que ja estan bullint-se.
0: Imagino, bueno, ara arriba el bon temps i per tant això vol dir que comencen les festes majors. Suposo que és el vostre lloc per excel·lència. Esteu preparant ja un bon directe? Quines dates teniu a la vista?
1: Home, el directe ja està gairebé llest. Ens queda l'assaig general, ja ho tindríem. Perquè, bueno, hi ha algunes dates que no podem dir encara, però et puc dir que comencem el 6 de juny a la Roca del Vallès. Ahir és el primer directe que fem d'aquest nou show.
0: Molt bé. I suposo que us poden buscar a les xarxes socials, oi? @indubio.oficial. Suposo que allà anireu publicant tota la vostra activitat un cop, doncs, es vagi publicant, suposo, aquestes festes majors, que a vegades són una mica més tancades i que no es poden dir dates.
1: Exacte. A Instagram, indubio.oficial, però bueno, també a TikTok i buscant indubio.com, també a la web penjant directament els concerts.
0: Molt bé. Doncs Bruno, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres a Calafell Ràdio. Ara ens acomiadarem amb Que tot vagi bé. Explica'ns abans de marxar què és el que trobaran en aquesta cançó, què explica aquesta cançó.
1: Que tot vagi bé és una forma de dir, mira, no estem junts, he patit, no t'ho puc dir als ulls, però de veritat et desitjo amb una cançó que tot vagi bé perquè hem crescut junts.
0: Que maco. Molt bé, Bruno, doncs ara sí, ha estat un plaer i gràcies per ser amb nosaltres a Calafell Ràdio.
1: A tu, una abraçada. Salut.

0: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
1: Junts fins la una. Vinga, anem pel semàfor de l'estiu. Moment de valorar amb els tres colors del nostre semàfor tres notícies de l'actualitat de les últimes hores. En el color vermell del nostre semàfor parlem de la màxima alerta pel risc d'incendi a Catalunya. I és que avui toca parlar d'una situació que demana molta prudència. El Pla Alfa és el sistema de vigilància i prevenció d'incendis forestals dels agents rurals que ha arribat al nivell màxim d'alerta en 156 municipis de 20 comarques catalanes a causa de l'elevat risc d'incendi. La situació coincideix amb un nou episodi de calor intensa amb temperatures que poden superar avui els 40 graus en alguns punts de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. Amb el terreny molt sec i la vegetació en unes condicions especialment vulnerables, qualsevol petita negligència, una borilla, una espurna o un inadequat ús del foc pot tenir conseqüències molt greus. A més dels municipis en nivell 4, també es manté el nivell 3 del Pla Alfa en 463 municipis de 38 comarques, mentre que altres zones continuen amb diferents graus de vigilància. També es mantenen restriccions en diversos espais naturals per reduir el risc durant aquests dies de màxima calor. A les zones de costa, i especialment en plena temporada turística, el missatge és ben clar: gaudir de l'estiu sí, però amb responsabilitat i respecte pel medi natural. Una situació la que es viu avui, en què els serveis d'emergència segueixen amb molta tensió. Quan el risc d'incendi arriba al nivell màxim, la prevenció depèn de tots. Per això avui aquest és el nostre color vermell del semàfor. Vinga, anem al color groc. Amb més notícies i més titulars. I és que les famílies gasten més, però els números continuen molt ajustats. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat l'última enquesta dels pressupostos familiars que radiografia com gestionem els diners a les llars espanyoles. Durant el 2024, cada família va gastar una mitjana de 34.044 euros, és a dir, un 4,4% més que l'any anterior. La partida més important continua sent, amb diferència, l'habitatge. Entre hipoteca, lloguer, aigua, llum i gas, s'hi destina gairebé un terç del pressupost familiar. Al darrere hi trobem l'alimentació, que representa prop del 16% de la despesa, i també el transport. L'enquesta també reflecteix que les famílies han incrementat la despesa en oci, cultura, esport i educació, mentre que han reduït la que es destina al tabac, l'alcohol i també el mobiliari per la llar. Un altre aspecte destacat és la diferència entre economies domèstiques. Les llars que menys recursos dediquen, 6 de cada 10 euros, només a pagar l'habitatge i el menjar, mentre que els que tenen més capacitat econòmica poden reservar una part molt més gran del pressupost per viatjar, anar als restaurants o gaudir d'activitats d'oci. Així doncs, aquestes dades dibuixen una realitat amb llums i ombres. Es gasta més, però també continua pesant molt el cost de les necessitats bàsiques. Caldrà veure si aquesta tendència es manté durant els pròxims mesos. Per això, avui, aquesta notícia la situem en el color groc del nostre semàfor. I en el color verd del semàfor parlem del disseny d'un nou model cardíac que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor. Podria reduir l'ús dels models animals en la recerca i evitar que medicaments prometedors es descartin abans d'hora. Parlem d'investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, que han creat un nou model de teixit cardíac humà que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor. El sistema recrea millor l'estructura i el funcionament del teixit cardíac i incorpora una xarxa vascular que imita com els medicaments arriben a l'òrgan. Segons els investigadors, aquesta eina podria millorar l'avaluació de la cardiotoxicitat i reduir l'ús de models animals en la recerca biomèdica. També evitar que fàrmacs prometedors es descartin prematurament per una sobreestimació dels seus efectes adversos sobre el cor. L'estudi l'ha publicat Advanced Healthcare Materials. Doncs aquesta seria la notícia que hem situat en el color verd del nostre semàfor. Avançaments mèdics que també es mereixen, doncs, el seu protagonisme. És el nostre semàfor, és el semàfor de l'estiu de l'Obert per Vacances, amb tres notícies de l'actualitat de les últimes hores. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Això és Breaking Me, la cançó de Topic amb A7S.
1: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
0: En res, 9 minuts ja arribem a la 1 en punt del migdia. Doncs vinga, tron final del programa d'aquest dijous, dia 23 de juliol de 2026, a l'Obert per Vacances fins la 1, i sempre moment de donar en aquest tram final un cop d'ull a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat. Anem a conèixer quines són les activitats programades pel que resta de setmana. Per exemple, ens parla aquesta web, calafell.cat, l'agenda de la festa del carrer de Mar, que es farà demà divendres, dia 24, a partir de 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta al nucli del poble de Calafell. Hi haurà un espectacle infantil i un berenar popular. També hi haurà tallers infantils amb la Cíntia Branco i tot això a la festa del carrer del Mar, a la placeta del carrer, i a partir de 6:45 de la tarda. I ja també a la nit, a partir de 9:00 del vespre, sopar de Carmanyola i, a continuació, ball. També a la mateixa placeta del carrer de Mar, serà a partir de 9:00 del vespre, a partir de 9:00 de la nit. I atenció, perquè aquest dissabte hi haurà ballada de sardanes a partir de 8:00 del vespre, activitat gratuïta a la plaça de Catalunya. Allà davant de l'Ajuntament de Calafell, el nucli del poble de Calafell, amb la cobla Maricel. Recordeu, aquest dissabte, dia 25, 8:00 del vespre, plaça de Catalunya, nucli del poble de Calafell, ballada de sardanes, amb la cobla Maricel. I aquestes són les activitats d'aquest cap de setmana, d'aquests dies, al nostre municipi. Us ho expliquem cada dia, des de l'Obert per Vacances. Doncs vinga, anem recollint tracets, anem en tancant edició de l'Obert per Vacances. Demà divendres ja, per fi, passa ràpida la setmana, sí, la veritat. Penúltima setmana de l'Obert per Vacances, aquí estarem fins al dia 31. I si tenim el dia 31 ple municipal, doncs ja l'últim programa el farem el dia 30. Així doncs, últims dies de l'Obert per Vacances abans d'agafar les nostres merescudes, merescudíssimes vacances, que ja toca i ja en tenim ganes. Vinga, salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies també a tots vosaltres per escoltar-nos. I marxarem amb música fins la 1. Per exemple, per apropar-nos a la 1, tenim els Coldplay. I això que es titula High Power, una de les seves grans cançons. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Fins demà a les 11. Tornarem a estar aquí, davant dels micròfons de la ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.